0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona aquí.

0: sol, caloreta, platja...
1: I la teva música.
0: Què més vols?
1: Nosaltres, que no canviïs d'emissora per res del món.
0: RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Coneixes Mon, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Ai, sí, bon dia i bona hora, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Matina Codina. Ja tornem a estar aquí al micròfon, a la taula de mescles, en aquest estudi que per sort gaudeix d'aire condicionat, perquè déu-n'hi-do, quina nit, eh? Quina nit d'insomni, doncs després d'intentar conciliar la son i de subsistir a l'infern que suposen aquestes altíssimes temperatures. Us saludo, us abraço i espero que estigueu el millor possible en aquest marc que vivim, meteorològic, però també pel que fa a l'actualitat. Bé, gent que esteu treballant, gent que plegueu de treballar, gent que sou a casa vostra, a la dutxa, fent el primer pipí, passejant el gos, direcció ja al gimnàs, pel carrer. Gràcies a tots, de veritat. És un plaer, és un honor, és una responsabilitat immensa despertar i acompanyar tantíssima gent de bon matí, però també és un somni, ja ho sabeu. Per tant, un petó de l'Ernest Codina, gràcies per ser-hi, i comencem, com sempre, amb el repàs del temps, que és el gran tema, eh? Desenganyem-nos. Fa calor. O sigui, de fet, avui una de les notícies més importants és que l'onada de calor ha portat a Barcelona a batre el seu rècord històric. Ahir es va arribar als 40,9 graus, pràcticament 41 graus, a l'Observatori Fabra. Parlarem de seguida amb la Mònica Usart i també de quin és el pronòstic d'aquesta onada de calor, si haurem de seguir aguantant, suant, i hi haurà aquesta xardor i aquest aire irrespirable al carrer. En qualsevol cas, amb l'aire condicionat a tot drap, donem el tret de sortida del programa d'avui amb el sumari de temes que us hem preparat, perquè no passeu ni un minut de son ni de tristesa. Avui tindrem tots els àudios de l'actualitat, així com tots els titulars d'impacte del matí. Repassarem els virals del dia, com podria ben ser, per exemple, aquesta entrevista que David Broncano ha fet a la Shakira, que està a Boston, de gira pels Estats Units, també pendent, evidentment, d'actuar en algun altre moment, entenc, al Mundial. I bé, hi ha hagut un moment bastant hilarant, que és que una assistenta de la Shakira s'ha colat a la videotrucada que estava fent amb el David Broncano, de quatre grapes. En parlarem avui al programa. Què més, què més? Sí, bueno, com cada dijous ens posarem davant del mirall per veure com ens hem equivocat a les pífies i relliscades que recull el Xavi Cazorla, el sempre bogíssim Patina Codina. Cap a les 8 del matí tornarem a connectar avui amb les festes de Sant Fermín per veure com es desenvolupa el tercer dels encierros, fins ara molt nets, sense ferits ni titulars destacats. Per tant, tornarem a escoltar l'ambient dels carrers de Pamplona i no us perdeu tampoc l'arenga que tenim a punt per avui per intentar vèncer aquesta calor, que aquests dies és xafogosa i del tot esgotadora. Amb el Sergi Ferrer recuperarem la secció Pobles amb encant per parlar dels ciutadans de l'Argentina, que encara estan eufòrics amb la classificació per l'eliminatòria de quarts del Mundial després de vèncer Egipte en una remuntada èpica. I amb el repàs televisiu de cada matí i el show de la Marpuga celebrant l'aniversari de Tom Hanks, l'actor avui celebra el seu aniversari, amb tot això i molt més, i les últimes hores d'aquest 9 de juliol, ja gairebé haurem arribat a les 11 del matí i baixarem al bar a esmorzar. Encara queden uns quants programes, concretament 12 amb el d'avui per marxar de vacances, per tant, Matina Codina per estona, acompanyant tothom qui ho vulgui, per internet o per la ràdio. Això és Matina Codina, RAC 105, petons de l'Ernest Codina. Comencem avui, ja ho sabeu, amb un dels meus ídols, David Guetta, amb el Gone, Gone, Gone. Bon dia i bona

0: Una de les coses que més preocupa també aquests dies són els incendis.
1: Calla.
0: Tant els que hi ha com els futurs, no? El risc d'incendis. Exacte. La prevenció, no? Doncs des de València... Ojo, perquè tenen la solució, eh?
2: Ah, sí?
0: El president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, va ser preguntat per això i sap el que necessita que passi.
3: Ostres!
1: Sí, és màgia gairebé.
0: I a més, ell creu que té la capacitat de fer-ho també. Sí, sí.
4: Según las condiciones meteorológicas, Marco.
5: Pues bueno, nosotros vamos a intentar que no cambien las condiciones meteorológicas, ¿no? Y eso esperamos, ¿no? Y que tenga una evolución favorable. Pero bueno, es difícil hacer previsiones. Nosotros vamos a intentar que no cambien las condiciones meteorológicas, ¿no? Y eso esperamos, ¿no?
1: Hostia, espera. Sí, exacto.
6: Es muy importante esto que acaba de decir el presidente de la Comunidad Valenciana, ¿verdad? Dice, nosotros vamos a intentar... que esto no pase, es decir, ellos tienen la capacidad de cambiar el clima.
7: Llevo tiempo diciéndolo.
6: Pero no solo eso.
1: Sería escapar, ¿eh? Vamos a intentar cambiar las condiciones meteorológicas.
6: Pero no solo eso.
1: Que llueva.
6: Efectivamente. Sino que también dice que es mejor que estemos como estamos. Es decir, que siga haciendo muchísimo calor, claro, que salga sol y no llueva.
7: Porque las élites quieren calor.
6: Este presidente es un poco tonto, ¿puede
2: ser?
6: Sí,
2: una cosa no treu una altra.
1: De fet, perdoneu que us digui que darrerament no és l'únic president que... quan ha tocat donar explicacions, no? o parlar sobre la gestió dels incendis i com s'està actuant o què s'ha de cancel·lar i què no s'ha de cancel·lar, no és l'únic el president de la Generalitat Valenciana, sinó que el president Illa també, amb els incendis de les Gavarres, sobre quan se li va preguntar sobre si calia o no cancel·lar el Festival de Cap Roig, t'obrido amb la resposta també.
8: Farem tot el que haguem de fer, però només el que haguem de fer. S'ha de fer el que s'ha de fer, eh? I el que s'ha de fer, fem-ho.
1: Ara, per exemple, president, què creu que hauríem de fer amb l'incendi de Sentmenat?
9: Farem tot el que haguem de fer.
2: Vale.
9: Sí. El que haguem de fer, si és que el que hem de fer és el que hem de fer i dic que farem...
0: Però què és el que heu de fer?
9: El que hem de fer és el que hem de fer, el que toca fer.
2: Clar, s'entén
1: perfectament. Per exemple, desconfinar totes aquestes urbanitzacions del Vallès Oriental, s'ha de fer o no s'ha de fer?
9: Si és el que toca de fer i és el que s'ha de fer, ho farem.
2: Ho fem, va.
7: I si no és el que toca ara, per exemple...
9: Doncs ho farem, perquè el que toca fer és el que s'ha de fer.
8: Farem una cosa que haguem de fer, però només el que haguem de fer. S'ha de fer el que s'ha de fer. I el que s'ha de fer, fem-ho.
10: Matina Codina. Tan bo que et farà arribar tard a la feina. Amb Ernest Codina.

0: hem convidat un cuiner que ens ajudarà a preparar un àpat fresc, perfecte per dies com el d'avui. Un aplaudiment, si us plau. Què dic, un aplaudiment? Una ovació per Carlos Arguiñano.
1: Hola, Carlos. Bravo, bravo, bravo.

0: cantar tota la cançó.
1: Sí, no, va dir, quan dura?
2: No sé, jo, família.
3: Quan veig que passen aquestes coses, penso com abans s'acabi millor.
2: Oh. Oye, no se puede aguantar. El calor que hace. Joder, madre mía.
0: Igual,
3: bon dia, Carlos.
2: Hace un calor que te torras.
3: Bé, comencem ja amb la recepta.
2: Eso es.
3: Què aconselles preparar als oients del Matina Codina per fer-se passar la calor?
2: Para comer fresco estos días necesitaremos una olla bien, bien grande, y ponerla al fuego al máximo durante 3 horas. Mientras tanto, precalentamos el horno a 250 grados para que la cocina vaya cogiendo temperatura.
3: Però de moment no em sembla gens refrescant el que estàs dient.
2: Añadimos alubias, chorizo, morcilla, panceta y un buen trozo de tocino.
3: Jo pensava que faria una síndria. I m'estàs fotent aquí.
2: Eso de niña.
3: Que, per cert, aquí a RAC 105 no tenim sortida de fums.
0: No, és veritat.
3: Això que estem fent aquí és totalment il·legal.
0: Això s'ho menjaran els que venen a gravar després els podcasts de RAC1.
2: De acompañamiento, unas patatas gratinadas con 4 quesos y bechamel. Mar. Bechamel.
3: Bechamel, bechamel mucho.
0: Que le des un becho.
1: No, no, gracias.
0: Riu i no el miris directament, que estàs nerviós.
2: Dejamos que se cocine 20 minutos. Y voilà.
3: Voilà.
2: Cocido montañés con fabada de guarnición y un toque de queso fundido.
3: I això, això que té d'estiu, Carlos?
0: És refrescant.
2: Rico, rico. Bueno, pues que te lo comes y cuando acabas todo te parece frío.
3: Bueno, jo crec que d'estiu té que l'estem fent a l'estiu, la recepta.
2: Y para terminar, un chiste.
3: Vinga, sí, matem-ho ràpid, també, això.
2: Dice, mamá, mamá, es domingo, ¿puedo tirarme a la Bartola en el sofá? Y dice, sí. Y dice, Bartola, pasa, que nos dejan.
0: Que la Bartola és una tia, és una senyora, i vol tenir sexe amb ella al sofà.
3: Sí.
4: Que mal gust.
3: Carlos, gràcies per venir al Matina Codina.
0: No la Bartola. Clar, la Bartola no d'estirar-se.
3: Sí.
1: Ah, vale.
3: Feia molts dies que no venies i avui he entès per què.
1: Sí, no cal que torni.
2: Este chacolí no lo vais a tomar, ¿verdad?
1: No.
5: A RAC 105, Matina Codina. Present.

0: L'endemà que Leo Messi es classifiqués amb l'Argentina pels vuitens de final del Mundial, li volem dedicar al programa unes paraules a Cristiano Ronaldo Xavi Cazorla.
1: Sí, perquè segur que li va fer il·lusió veure Messi plorant, suposo, no? Clar, hauria pensat, va posar la tele a veure Messi plorant, ah, l'han eliminat. No, s'acaba de classificar.
0: Tots dos han plorat per motius molt diferents. Sí, per motius molt diferents.
1: I per això li volem dedicar doncs, una miqueta de carta de comiat a Cristiano Ronaldo.
0: Vinga. Que torna a portar la màquina d'escriure de la seva tieta,
2: sí, sí, que olé.
1: Posa'm música de carta de comiat. Hola, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Tot i que els teus amics es veu que et diuen Cris. Vull acomiadar-me de tu d'una punyetera vegada. Alguns diran que ho faig perquè la tinc clavada. No entrarem a valorar qui clava aquí perquè estem parlant de futbol i no de la vida privada de les persones. S'ha acabat el Mundial per tu. Per d'altres com Messi, encara no. Li ha anat de poc. Gairebé l'eliminen uns egipcis que pel matí entrenaven i al vespre feien jeroglífics. Però no ens desviem. Parlaven de la teva eliminació. Costa imaginar-te fent les maletes. Ets el típic que deuria portar 14 maletes. Dues d'elles plenes de roba i la resta del teu ego, fill meu. Com et pots arribar a estimar tant? Tant de bo el metge que em faci la meva primera colonoscòpia m'estimi un 1% del que m'estimes tu. T'estimes. Fidel al teu estil fins al final. És a dir, has fet ràbia i t'hem odiat fins a l'últim punyetero segon. Una sola cosa et demanàvem, que era que ajudessis a eliminar Espanya. I ni això ens vas poder ajudar. El bicho. Que sí, el bicho, que estàs forrat, que tens no sé quants cotxes i no sé quantes mansions, però hi ha una cosa que no podràs comprar-te mai.
0: Ja.
1: La maca de piscina que tinc a la venda o a la pop. No te la vendria ni per tot l'ordre... És broma, per 40 euros és teva. Però ja no podràs comprar mai la Copa del Món ni les tres pilotes d'or que et falten per igualar Messi.
0: Oh. Ui.
1: Bé, si Messi fa el tonto i quan torni a Castelldefels s'acaba enganxant els dits a Misenda, cosa que ja li va passar, possiblement si li puguis comprar totes les seves coses, però ja m'entens per on vaig. Ara toca tornar cap a casa. Quan arribis a Madeira, reflexiona mirant aquell bus que et va fer algú amb la mateixa traça per fer retrats que els jugadors d'Uzbekistan per jugar al futbol. Quan miris aquell bust que et van fer deformat, pensa que a nivell futbolístic tothom et veu així. Algú que semblava que sí, però que li ha faltat una miqueta per ser digne de mirar, de mencionar i de passar la història.
3: Oh.
1: Com a molt serà recordat per noms, pels noms que li has posat als teus sis fills. Cristiano Ronaldo Jr., Ángel dos Santos Aveiro, Martina dos Santos, Mateo dos Santos, Eva dos Santos... Com collons no li vas posar la última filla Regina dos Santos?
3: Per què?
1: Ho tenies perfecte! Per què? Ets tonto!
0: No ens meteu solos sis, vale?
1: En lloc d'això, li vas posar Bella Esmeralda. Fot-li més noms de princesa Disney. Bella Esmeralda Frozen, digue-li. En fi, Cristiano, has passat pel Mundial amb més pena que glòria. Has marcat 3 gols. Xe, molt bé. Dos d'ells contra la totpoderosa Uzbekistan.
3: Hola.
1: Un país que delimita amb l'Afganistan, Turkmenistan, Kazajistan, Kirguistan, Tajikistan i Txikibegristan. Vaja, que els poses a jugar els d'Uzbekistan al partit de la Marató de TV3 i perdrien contra els mateixos malalts de la Marató de TV3. De los dolents que arriben a ser.
3: Joder.
1: I tu els vas marcar 2 gols, està molt bé. Ara et pots tornar a l'Aràbia Saudita o la lliga que sigui on estiguis jugant contra gent que, tot i ser professionals, han vist encara menys futbol que la Mar Puga.
3: Ostres!
1: Vés-te'n a menjar bollos levados, bigotis o el que sigui que teniu típic a Portugal. Adeu, Cristiano.
0: Adeu, Cristiano.
1: Avui, en lloc de siu, et diem siau.
3: Oh!
0: Muy mal gusto, ¿eh?
4: Vete a tu pueblo, cabezón.
0: Exactamente, vete por ahí, chaval.
4: Vete a tu casa.
0: Qué asco.
5: Matina Codina.
6: Volvemos a ser niños.
5: El millor que pots escoltar, Camí del Matadero.

0: Quina Codina Best Moment.
1: Que ja han començat a perseguir els Mossos, Josep Pedrerol.
2: Ahí está, estamos con Corrales de Santo Domingo, ¿no? La salida, ahí están los corredores apartándose. Hay algunos que no están muy en forma, ¿eh? Cuidado, vale, flexica.
3: Molta pancha veig aquí, ¿eh?
2: Atención, porque hay un toro que se está quedando un poquito atrás.
3: Se está quedando rezagado, Josep, el toro, sí, que se ha quedado es argentino.
2: Sí. Es argentino, Paco Bullo. No lo sabía, no sabía que era argentino. Bueno, da igual, ahí están los corredores, ¿vale? Cuidado, hay calvitos.
3: Se ha caído alguien.
1: De moment, una primera caiguda.
4: Pero... ¡Llega en esta feta!
5: Ahí está la curva de mercaderes hacia esta feta.
4: ¡Ay, mi madre!
3: Clar, hi ha un toro que ha quedat enrere, no?
6: Això
3: la gent no s'ho espera. S'aixecant de terra.
7: Bon dia, Jordi Grau, aquí TV3. Algun dia això s'hauria de fer també als carrers de Catalunya. Seria divertit.
4: Soc un mato.
7: Víctor Patzi, endavant.
4: Estan passant els toros, els estic veient.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
1: En directe ara mateix, 3 minuts i mig i 2 quarts de 7 d'aquest 9 de juliol dijous. Juernes, bon dia, Mònica Usar, que estan dullant els auriculars, perquè sempre anem així en aquesta casa. Però ara estàvem parlant d'aquesta naturalitat i aquesta transparència que tenim en aquesta ràdio.
8: Clar, home, que avui vas molt fresquet perquè fa molta calor,
1: però avui
8: no?
1: Porto una samarreta prima.
8: Molt bonica, m'agrada molt. Sí. Aquest color t'afavoreix. Sí.
1: Només aquest color, no fa pres.
8: Tots, home, tira una floreta i ja te la prens malament.
1: És no me l'he pres
8: sembla
1: malament.
8: Increïble.
1: No, però t'he dit que dic molt bé, aquesta samarreta t'afavoreix.
8: Sí, a mi m'agrada que m'ho diguin. Sí, normalment és quan no vaig de negre, perquè com sovint vaig de negre, quan canvio de color, la gent diu... Ep,
1: però ara amb la calor, escolta, teòricament, el negre no s'ha de portar,
8: el
1: no?
8: El que passa és que jo els vestits més fresquets, així més curts, que tinc són negres.
1: També tens aquells florals.
8: També, però són llargs, la majoria.
1: Molt bé, perfecte.
8: Sí. Després d'aquest apunt de moda.
1: Bueno, si ja sabeu que aquí a aquesta hora toquem una mica tots els temes.
8: Home,
1: tot i que el tema més comentat ara mateix és la calor. I
8: la calor.
1: Jo crec que hauríem de començar per aquest rècord que s'ha assolit a la ciutat de Barcelona.
8: Clar, per què li donem tanta importància a aquest rècord? Per començar, perquè és la ciutat de Barcelona i viu molta gent.
1: Sí.
8: I per acabar, perquè s'ha produït en una estació meteorològica que és centenària. Des del 1914 que tenim aquest observatori Fabra, i el termòmetre que hi ha situat en aquest observatori ahir va marcar 40,9 graus. És un rècord de temperatura que no s'havia assolit mai en aquest observatori de Barcelona.
1: Suma-li l'aixafogó, o sigui...
8: Sí, a més, sí, i també sí que en zones de la costa hi havia aquesta humitat un pèl més marcada, però a la resta hi havia humitats molt, molt baixes ahir, que és el que va fer també que el tema dels incendis ahir a la tarda fos increïble, és a dir, es van encendre molts focs i la part bona és que tots estan estabilitzats i controlats, és a dir, que ara mateix els bombers deuen estar descansant una mica després de la feinada que van tenir ahir a la tarda, perquè va ser una tarda molt moguda per les temperatures i per la baixa humitat.
1: Doncs deixa'm aprofitar aquest comentari per aplaudir tots aquests herois anònims, no? Gent que arrisca la vida i que va de cul per intentar apagar tots aquests focs. Pinta malament la temporada d'incendis.
8: Sí. I l'estratègia i la coordinació que arriben a tenir quan se'ls encenen, no? Quan hi ha aquesta simultaneïtat, que és una de les coses que fa patir més no poder arribar a tot. I ahir per què? Doncs perquè va ser un dia molt complicat d'aquesta humitat tan baixa i d'altes temperatures. Tenim aquest rècord que dèiem del Fabra, però també a Vinebre es va batre un rècord amb 44,1 graus. Tampoc s'havia assolit mai una temperatura tan alta. En el cas d'Escó, 42,3, o en el cas de Vilafranca del Penedès, gairebé 40 graus de màxima. Per tant, ahir molts rècords que es van batre a Catalunya. I avui
1: brutal.
8: Comencem el dia amb temperatures també molt altes, sobretot a l'Alt Empordà, on tenim aquesta tramuntana més aviat reescalfada. 32 graus tenim aquesta hora a Portbou, Espolla i també al Pantà de Darnius. Hi ha 29 graus a Mataró, 30 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, entre els 26 i els 30 a la ciutat, 23 graus a Tarragona, 21 a Lleida i 17 graus a Girona, on es respira una miqueta millor. Dia de sol, després a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu, i tot i que avui baixa una mica la temperatura, continuem amb aquesta calor molt extrema i amb avisos a pràcticament tot el país.
1: Doncs nits roents, no?, en alguns
8: llocs. Sí, sobretot cap a l'Alt Empordà han tingut nit roent avui. Sí.
1: Doncs segurament hi ha algun matinero ara mateix de mala llet per no haver pogut dormir gaire bé, eh?
8: Sí.
1: Doncs escolta'm, ànims endavant, suant com porcs, i sembla que n'hi ha per dies, que va per llarg això. Mònica Usar, fins ara! Més important que mai aquests dies la feina de la nostra meteoròloga, la Mònica Usart, que té també doncs, titulars per donar i per vendre pel que fa sobretot als rècords de temperatura, que ens estem acostumant a sentir 42-43. Jo me'n recordo quan era petit que als 30 ja consideram que era calor, no? 30-35 graus. I ara estem parlant de 40, 41, 42, 44 graus. I a la ciutat de Barcelona aquests 40,9, que sens dubte doncs, són notables i són per ser destacats. Passa un minut gairebé de 6:45. Escoltem Doctor Prats amb l'himne del Tour de França i de seguida totes les notícies del dia. Energia.

0: cremar la sola de les sabates, realment un himne de la superació, de l'esforç, l'himne del Tour de França amb els Doctor Prats, que tenen un directe realment extraordinari que us recomano veure algun dia perquè són espectaculars, i el bon rotllo i la positivitat que transmeten, eh? Tot amb aquesta calor sí que és veritat que costa una mica de ballar-la, però bueno, l'hem escoltat i l'hem gaudit. I al matí acudint al que fem ara és repassar, perquè estigueu una mica informats, quins són els principals titulars del dia. Pel que fa a la informació general, heu de saber que per primer cop en l'última setmana no hi ha cap incendi actiu ara mateix a Catalunya. Aquesta nit els bombers han estabilitzat 5 incendis, el de Guimarà, el de Navarcles, el del Pla de Manlleu, el de Gavà i el de Sant Manat. Avui, però, torna el risc d'incendis simultanis, per tant, molt pendents, sobretot a l'hora de cometre alguna irregularitat o alguna imprudència com a ciutadans. I Donald Trump ha fet un cop de volant i ara elogia el govern espanyol, tu. En poques hores, el president nord-americà ha passat d'amenaçar la Moncloa a tirar-li floretes. El motiu, segons Trump, perquè està mig boig, és que Espanya ha acceptat pagar una morterada a l'OTAN. I durant l'estiu, un de cada 5 adolescents passa més de 5 hores al dia connectat a les xarxes socials. Els adolescents i els no tan adolescents, afegeixo jo. Un estudi d'UNICEF així ho certifica, i la Universitat de Santiago de Compostela. Tots plegats avisen que molts joves abusen del mòbil i ho titllen de problema de salut pública. Pel que fa al futbol, avui comencen els quarts de final ja del Mundial amb un partidàs entre França i el Marroc. El partit és a les 10 de la nit i la policia de París n'està molt pendent perquè dona per fet que hi haurà aldarulls a la capital francesa, tal com va passar en l'últim Mundial. Per aquest motiu ha reforçat el dispositiu policial i ha tancat les estacions de metro més properes als Camps Elisis. A Barcelona, la 80ena de desallotjats per l'esvoranc del Putxet no podran tornar a casa almenys fins dissabte. Ja han tapat el forat amb formigó, però ara s'han d'analitzar si hi ha afectacions. Durant 3 dies s'analitzaran el terreny i els edificis afectats. I un nou estudi qüestiona els beneficis dels medicaments per perdre pes com l'Ozempic o el Mounjaro. Diu que són efectius contra l'obesitat, però nega que redueixin el risc d'infart o els problemes de ronyó, com deien estudis anteriors. I això ho publiquen a The BMJ. I els Mossos d'Esquadra han reubicat la gent de la Roca que va incitar a insultar Pedro Sánchez. Segons l'Anna Ponsí, el canvien de destí de forma temporal mentre resol l'expedient disciplinari. La gent va protagonitzar una escena semblant a la del porter del Sabadell a la celebració de l'ascens a segona divisió. A França, una enquesta situa Marine Le Pen com a guanyadora de les eleccions presidencials. És un sondeig de Le Figaro i la cadena LCI. La líder d'extrema dreta s'hi presentarà, tot i està condemnada per malversació. I a la resta dels esports, avui el Tour de França arriba al Tourmalet. A banda del Tourmalet, de categoria especial, l'etapa també tindrà un port de primera categoria i dos de segona. Mare meva, amb aquesta calor. Ha de ser divertidíssim. Ahir veia com molts ciclistes es posen gel a l'esquena, al cul, es ruixen amb aigua. Ha de ser complicadíssim pilotar o anar en bicicleta en aquestes temperatures extremes. El líder de la general continua sent el noruec Thorsen Train, els grans favorits per endur-se la victòria final. Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard són a gairebé 8 minuts de Train, tot i que avui és un dia propici per marcar diferències. Pel que fa al temps, ho dèiem ara amb la Mònica Usart, tot i que avui baixa una mica la temperatura, continuarà la calor extrema, per tant que ningú obri ampolles de cava, 6:37 minuts, fem una pausa, refresquem-nos i tornem de seguida amb molt més aquí al Matina Codina. Gràcies, moltes gràcies.
1: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona.

0: Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
2: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada.
3: Y qué complicado no dormirse viendo el tour.
2: En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
4: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.
5: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
6: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
9: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
8: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
10: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
11: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
12: La teva música.
13: És el millor que hi ha.
14: Dance. This is Calvin Harris.
15: Hola, Rexin C.
16: M'encanta la USA Radio.
17: Hey, it's Taylor Swift.
18: I'm Miley Cyrus.
19: Et despertes amb ell,
20: esmorzes amb ell,
19: et dutxes amb ell,
20: fins i tot,
19: vas al vàter amb ell. Ernest Codina, el teu locutor de confiança.

0: 4 de la Gwen Stefani Rich Girl. No sé si té un gran poder adquisitiu la Gwen Stefani. Jo sé que la Mar Puga és una dona bueno, que la toca.
1: Mira, potser no vas a dir el gran poder adquisitiu, dic, home, potser no, eh?
0: No, però ens diuen moltes coses, tu, Mar.
1: Soc rica en felicitat, i és la felicitat més... I en salut, que l'altre dia em dic que m'ha sortit bé l'analítica.
0: Bueno, escolta'm, per això tant, és el principal, eh?
1: Soc la més rica del món.
0: La meva mare sempre diu, sense salut no hi ha res més.
1: No, tu, absolutament, aquesta, per això soc rica.
0: Escolta'm, sí. Com has dormit aquesta nit, que és la pregunta que avui està
1: fatal,
0: fent tothom.
1: Fatal, sí. De son, o sigui, de son, de calor. Molt malament de calor, la porto molt malament, ja ho sabeu, no em vull fer pesada, però no ho suporto. Passa que vinc feliç, perquè, clar, el que dèiem, soc rica, soc feliç,
0: sí.
1: Però no puc més.
0: Què fas per combatre la calor a la teva habitació, tu?
1: Res, agobiar-me, enfadar-me.
0: Sí, no tens ventilador, no tens
1: res. Tinc un ventilador al sostre, però insisteixo que no em fa res. No, jo no noto. Sí, noto una mica d'aire, però no. No fa l'efecte que ha de fer. Ara aquests dies vull trucar uns aires acondicionats, fer un pressupost.
0: Ui.
1: Dir als meus pares que ho pago jo, m'és igual, però jo això no puc més.
0: Ahir vam estar explicant que hi ha cua de 15 dies, de mitjana, perquè els instal·ladors van de bòlit amunt i avall.
1: Avui truco 100%, perquè ens donarà una pàjara als meus pares i a mi. No. Saps què passa? Jo no tinc veïns a sobre, ara. Llavors, estic a un quart sense... Diguéssim que el sol pica tot el dia a la habitació. Allò és un forn.
0: Sí. I l'asfalt és una brasa.
1: No, horrorós.
0: Escolta, haurem d'obrir un negoci, diguem-ne, enfocat a intentar combatre la calor.
1: 100%.
0: No? D'això, d'aires condicionats, de gelateries... Sí. No sé, perquè sembla que el futur en aquest aspecte és poc esperançador. Bé, són 6:45, 9 de juliol.
1: Senyor.
0: Mira, és dijous, ja. Tu, és dijous, eh? I aquestes són les efemèries del dia que repassem cada dia.
1: Som-hi.
0: Amb la Mar Puga.
1: No de juliol, va, parlarem de tenis.
2: Soy loco por el tenis, me encanta su juego tan
1: interesante. Va ser el 1882 que es va celebrar el primer torneig a Wimbledon de la història. Spencer Gore es va convertir en el primer guanyador després de 3 sets.
0: Has jugat mai a tenis, tu, Mar, no, eh?
1: Mira, sí.
0: Ah, sí?
1: Quan era petita jugava a tenis i ara el que jugo més és a pàdel, perquè és més fàcil, no se m'entenguin les pilotes. I és un esport que m'agrada, que si no fos car, perquè és bastant car jugar a tenis, el faria. Tot i que penso que jo pago el gimnàs i no vaig. Em sortiria més a compte pagar més i fer-ho.
0: Aquí tenim l'Alan Lillo, que forma part del rànquing de l'ATP, pràcticament. Diu que és molt bo amb el tenis.
1: Vinga, i parlem de bicicletes. Ara, avui tracta d'esports, perquè el 1903 el ciclista Maurice Garin guanyava el primer Tour de França de la història.
0: Hem explicat fa un moment que avui és l'etapa del Tourmalet, que és una de les etapes més complicades i difícils pels ciclistes. Per què sona la cinta del diari de Patricia?
1: Doncs perquè s'estrenava un 9 de juliol del 2001.
0: No,
1: aquest programa tan famós, te'n recordes del diari de
0: Patricia? Boníssim, ja quines històries, quins personatges.
1: Heavy.
0: Quanta tensió i quan riures també des del sofà de casa, eh? I quina sintonia, calla.
1: Epa, ja.
0: I perdoneu, però que guapa que era la Patricia.
1: Una meravella. I el 9 de juliol del 2002 els Red Hot Chili Peppers publicaven el seu disc By the Way. The more I see, the less I know, the more I like
0: to let it go. Hey. Què més, Mar?
1: Doncs mira, el 1997 es suspèn la llicència del boxejador Mike Tyson amb una multa de 3 milions de dòlars.
0: Home.
1: Per arrencar-li un tros d'orella a un altre boxejador durant un combat.
0: És que són goril·les, són animals. Quina...
1: Sí, és una cosa bestial.
0: Quins famosos bufaran avui dijous les espelmes?
1: Doncs mira, avui hi ha un escriptor que fa 103 anys, que a mi quan passen del centenari ja saps que em fa molta il·lusió dir-ho. Ell és el Josep Vallverdú, des d'aquí felicitats. També l'actriu Kelly McGillis en fa 69, l'actor Chris Cooper i guanyador d'un Òscar en fa 75, la cantant Courtney Love en fa 62 i també el músic Jack White en fa 51.
0: Oh! Que bona aquesta, White Stripes.
1: Boníssima.
0: Una cançó que funciona a les mil meravelles encara a la pista de ball. Alguna cosa més, Mar?
1: Home, no, ara s'atura el món un moment, perquè
0: sí,
1: saps
0: home.
1: Qui fa anys?
0: Sí.
1: El protagonista d'això. Posa-ho. Ai.
0: No, clar que sí, així sí que despertarem Catalunya amb aquesta banda sonora.
1: És una cosa...
0: Això és per dormir, Mar.
1: Avui Tom Hanks en fa 70,
0: home.
1: I podem dormir, però és que Forrest Gump és història del cinema, és de les pel·lícules més... Bueno, de les 9 en parlarem.
0: Avui no us perdeu la secció de les 9 de Mar Puga, que has fet un rànquing, no?, de les millors pel·lícules de Tom Hanks.
1: De les millors pel·lícules de Tom Hanks, i ara mateix farem una story, perquè volem saber la vostra pel·lícula preferida de Tom Hanks, a veure quina guanya, i a les 9 la direm. Per tant, atents a l'Instagram.
0: Mira, el primer a contestar serà el Ferran Arandiga.
1: Doncs mira,
0: Ferran, hi ha alguna pel·li del Tom Hanks que t'agradi molt o què?
3: Doncs et diria... Bon dia, què tal?
1: Bon dia.
3: Et diria...
1: Hola, bon dia.
3: O Nàufrago o Salvar el soldado Ryan. Una d'aquestes dues.
0: Les apuntes aquestes,
1: no? No estan al meu rànquing, o sí, o de soldades
0: no. No estan al teu rànquing. Jo t'he de dir que l'última que he vist és La Terminal de,
1: sí,
0: de Tom Hanks, i em va agradar moltíssim. Aquesta
1: molt pel·lícula. Bona.
0: Vinga, com està el trànsit, Ferran? Perquè jo sé que hi ha carreteres tallades encara arran dels incendis que s'han produït a les últimes hores. Més enllà d'això, què més vols destacar, amic meu?
3: Doncs de moment comencem la jornada més enllà d'aquestes vies tallades a causa d'aquests incendis. Com deies, doncs tenim un accident a l'AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès que en direcció a Barcelona doncs continua amb un carril de circulació tallat i provoca un quilòmetre d'intensitat en la circulació. Més enllà d'aquesta incidència doncs tenim retencions habituals als accessos i voltants de Barcelona, per exemple, en tot el nus de la Trinitat. Tenim cues que de retruc afecten ja les dues rondes de Barcelona. A la ronda de dalt hi ha cues en sentit Llobregat fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Des del Llobregat, cues per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol, i al Vallès cues per la C58 des de Sant Quirze i un quilòmetre de cues també en sentit sud a la AP7 a Barberà del Vallès i a la C17 a Parets del Vallès. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
0: Gràcies, guapo. Fins després. I ara anem amb el hit que ha escollit avui la Mar Puga perquè saltis del llit.
1: Sí.
0: Matinero, matinera.
1: Avui és una bogeria i m'encanta.
0: És una bogeria avui?
1: 3 anys. Sí.
0: Ah,
1: fa 3 anys que un cantant que li agrada a tothom s'acomiadava dels escenaris. Ho feia a Estocolm i tenia temazos com el que escoltarem ara. Ell era Elton John i cantava I'm Still Standing.

0: La veu del britànic Elton John, que tants anys ha dominat el panorama rockero, que va de sonar aquí al Matina Codina després de rematar les efemèrides amb la Marpuga, i ara donem espai doncs, a una mica la lectura del Zodíac per saber si els diversos signes tindreu sort avui. Endavant, quan vulguis.
1: Doncs mira, començarem parlant dels sagitaris. Avui la bona fortuna et fa l'ullet. És un dia ideal per sortir de la rutina, provar alguna cosa nova o acceptar una oportunitat inesperada. El teu optimisme serà el teu millor amulet avui. Si ets taure, la paciència i la constància tenen recompensa. Una notícia positiva o un petit èxit avui et demostrarà que anar pas a pas també porta grans resultats.
0: Pasito, pasito, suave, suavecito.
1: Suave, suavecito. Seguirem amb els aquaris. Avui la creativitat estarà en el punt més alt. Una idea brillant o una conversa inspiradora et pot obrir portes que ni tan sols havies imaginat.
0: Uau.
1: Sí, i acabarem dient la curiositat del dia, i és que el número 9 simbolitza el final d'una etapa i l'inici d'una altra. Per tant, avui és un dia d'inicis. Potser avui tanques un petit capítol o descobreixes una oportunitat que et farà començar una aventura nova. A vegades la sort arriba quan decideixes fer un pas endavant.
0: Va, a veure si comencen coses xules avui.
1: Avui arrisqueu-vos.
0: Vinga, perfecte. 9 de juliol del 2026. aquesta és la Marpuga explicant-vos si tindreu sort avui amb els astres. 6 minuts i mig i les 7. Fem una pausa i de seguida tornem ja amb tot l'equip titular del programa a veure com han dormit, com s'han despertat i què ens expliquen, que ja sabeu que sempre venen a vegades així una mica desorientats.
1: Sí.
0: Això és bastant
1: comú.
0: Bastant comú i bastant habitual. Ara tornem.
2: Avui, a dia, el paraguaià per només 1 amb 39 la safata de 750 grams. De debò. Molt bé. Dia.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
5: Un moment. Si no hi ha la espanyola...
6: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
7: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
8: Quan va ser l'última vegada que vas ballar sota el cel i envoltat de desconeguts que se senten com amics?
9: El pop nostàlgic i acollidor de Belen Sebastian arriba al Barts Festival per liderar una nit de complicitat i germanor.
8: El 17 de juliol, el poble espanyol t'espera per celebrar la trajectòria d'una banda icònica en un entorn privilegiat. Vine i suma't a viure la cara més amable de la música.
9: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Barts Festival.
10: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
12: REC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina. I uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies. L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.
13: A la meva

0: L'estiu a RAC 105.
1: Matina Codina, el programa despertador que més i millor desperta Catalunya.
2: Aixequeu el cul de l'allit.
3: Bon dia a tothom.
4: El Matina Codina.
5: Bon dia, família.
6: Vinga, bon dia, i amb els ànims a tope. Vinga, que vagi bé.
7: Va, som-hi, energia.
8: Bon dia.
9: Us conto cada dia i tindreu l'alegria per treballar.
10: Bon dia a tots, moltes gràcies.
11: A tope amb el dia.
12: Felicitats pel programa, punyatero.
13: Veu

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Usar, que tampoc s'hi quedi gaire estona al sol perquè quedarà cremada, eh? Com a mínim que es posi molta crema. Bon dia, Sergi Ferrer.
2: Hola, Ernest.
1: Bon dia, Lalillo.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Xavi Cazorla.
4: Hola.
1: Bon dia, Marc Puga.
5: Hello.
1: Avui és el dia que la teva sogra torna cap a Còrdoba.
3: Ostres.
1: A Lalillo.
3: Em fa molta gràcia que n'estiguis tan pendent, vull dir...
4: Home.
3: Jo avui ni me'n recordava.
4: No, t'has llevat la turra, Alan.
1: T'he vist molt preocupat, t'he vist indignat, a moments t'he vist penedit d'haver obert les portes de la teva sogra a casa teva perquè no ha fet de cangur, que era la tasca que li tocava, sinó que s'ha passat el dia dormint.
2: Vull dir, clar, què fareu ara?
1: Tots estem pendents d'aquesta història que és digna d'una novel·la.
2: Com us organitzareu amb el Max, ara que no hi serà ella?
3: Bé, jo tindré una mica més de temps, perquè aquests dies vaig molt de cul, però és veritat que ahir vaig passar per casa un moment al migdia, va haver un moment de caos, el meu fill es va creuar, estava enfadat per qualsevol tonteria.
1: Ai. I a la calor també ens té tots una mica molestos, eh?
3: Torna, el meu fill, quan torna al casal, torna una mica revolucionat. Mm. Ara farà 5 anys, no sé si és habitual això, però torna una mica nerviós i quan arriba a casa la lia una mica al migdia.
2: Ens agrada.
3: I vaig pensar, què està fent la meva sogra en aquest moment, no? Per donar un cop de mà. I vaig entrar al menjador.
2: Què feia?
1: Passión de Gavilanes, està virant Passión de Gavilanes.
3: Sofà. Saps el botonet que apretes que s'aixeca allò dels peus per posar les cames en alt?
2: És que li poses totes les facilitats.
4: Clar.
3: iPad. iPad. Sí.
4: Que mona.
2: Candy Crush.
3: I aire condicionat fresquet per... Només per ella.
2: Que perós.
1: Molt intel·ligent per part... molt intel·ligent per part seva. I també, que no passi per alt, que l'Alillo té un sofà amb articulat, diguem-ne.
2: Ho va deixant caure com qui no vol la cosa. Sabeu el botó que tenim tots en el sofà, que s'aixequen els peus, i l'iPad de l'última generació, amb l'aire condicionat posat, amb la piscina de fons? Burgès de merda.
1: Ara. Tota mena de luxe en aquesta casa, tu. 7 i 2 del matí, hem de dir que avui la Mar Puga sí que té secció.
4: Ah, sí?
1: Per tant, endavant amb Info Puga.
4: Avui és forta, perquè parlarem d'una història d'amor, que és una enamorada de l'amor.
6: Conociste a una sirena.
4: Soldadito marinero. Sí, una història d'amor. Tot estava preparat per un moment que havia de ser inolvidable entre una parella. Sí. I és que un soldat tornava a casa després d'haver estat fora durant molt de temps.
3: Com m'ho gusta los soldados.
2: Sortia metàfora
4: de casa. I tornava amb un secret molt especial, que era un anell per demanar matrimoni a la nòvia. El típic soldat, així que ve guapo amb l'uniforme, la
1: pel·lícula... En les situacions extremes, tu saps si estimes o no algú, no?
2: La mujer le gusta eso.
4: Aleshores, amb l'anell a la butxaca, ple d'il·lusió, es dirigeix cap al pis on viuen, no? I va el típic amic, en plan, va grava, no? Fes el vídeo del moment.
2: Que es farà viral, això.
4: La reacció, ens farem virals, i s'ha fet viral, realment.
2: Sí, viene.
4: Perquè quan arriba allà, es troba a la dona... amb un altre senyor!
2: Què?
4: Arriba emocionat amb l'anell i es troba a l'escena que no s'esperava trobar, que clar, era que la nòvia estava, bueno, estava pues, cuitejant una mica, no? Típica infidelitat amb una altra persona. Sí, i en pocs segons aquesta il·lusió.
1: Marit absent.
2: Clar.
4: És que home, però és que és un soldat. Si
2: te'n vas a matar nens a Gaza, doncs la teva dona se'n va amb una altra.
4: Bàsicament.
1: A fer nens.
3: A casa.
4: I clar, evidentment s'ha fet viral perquè mostra com el moment més feliç de la vida d'un soldat acaba sent el més dolorós, no?, d'alguna manera. El senyor crec que ha tornat a la guerra.
1: Ha perdut la guerra de les emocions.
4: Ha perdut la guerra de l'amor.
3: Que però maco.
2: Ho tens fàcil després.
4: Pobret.
2: Per superar la ruptura. No se m'acut res millor que agafar una matralleta i començar a disparar.
1: No sé què és pitjor, si
2: l'estrès
1: postraumàtic d'una guerra o l'estrès postraumàtic de trobar-te la teva dona amb una altra. No sé què és pitjor.
3: Una amiga de la meva dona, que viu a Còrdoba,
2: la sogra.
3: Per això ho explico. La seva parella, ell, és militar.
2: I va a l'exèrcito.
3: I es veu que allò és...
2: En si? És una desfilada,
4: una
2: allò?
4: Festa.
3: És una festa.
1: No, és una festa.
3: No, per part d'ella.
4: Ah, d'ella, perquè no està.
2: Clar,
4: també ella, o sigui, si l'enganyes, que està molt... Bueno, molt bé, no, però vull dir, si l'enganyes...
1: Ai, Marc, que se t'està veient una mica el plomero,
4: però si l'enganyes i aquest senyor ha de tornar... Home, no l'enganyis a casa, no?
2: Clar,
4: aneu a un hotel, aneu a un... No.
1: Sí, no estem...
4: S'ha de ser intel·ligent, també.
1: No estem, diguem...
2: Condemnant.
1: Sí, condemnant les infidelitats, sinó... proposant que la gent cometi l'adulteri sense que l'enganxi.
4: Fer les coses bé.
3: Jo crec que sí, aquest error és perquè enganya moltes vegades. Tu no pots cada vegada que enganxi...

0: Allà és anar a un hotel.
1: Perquè et relaxes. Al final et relaxes i dius, què més
2: fan?
1: Va, aquí al sofà, veient
3: la whiskeria. És més fàcil la whiskeria, hombre, hacerme caso.
0: Les copes van a 60 euros.
2: No enganyeu.
3: Com una petaca, era igual.
4: Després d'aquesta història que desenganyem-nos...
3: ¿Cómo sabe el precio de la whiskeria, tú?
2: Desenganyem-nos.
4: Després de... No, això, dic que... És igual, va, seguim. Marc Puga, moltes gràcies.
2: No, a tu!
4: No, estava dient això, que és una història molt trista la que has explicat.
2: Sí.
4: És molt trista.
2: Estic tocada.

0: Tema antològic, infal·lible a les pistes de ball de les sueques Icona Pop amb la Charlie XCX firmaven aquest número 1 titulat... I love it, correcte.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Bon dia, Xavi Cazorla.
2: Hola.
0: No hi ha l'entradeta avui, és l'hora de fer zàping.
2: Ah, no?
0: No passa res. No, és hora de fer zàping amb el Xavi Cazorla. Una mica de zàping per l'actualitat en els àudios del dia.
2: Sí, i començarem amb temites, perquè les últimes hores de Donald Trump han estat bastant, bastant loques.
3: Oh, yes.
2: Perquè Donald Trump ahir va cagar-se en Espanya i aquesta matinada, que tots els diaris ja tenien les seves portades preparades, va el tio i em recull cable... d'una manera bastant maca. Sentireu les dues declaracions seguides de Trump.
4: No participen en res, no paguen, no vull res amb ells. Talleu tot el comerç amb ells, sisplau, incloses les visites. No volem res amb aquesta gent. Ja tornaran, ja veureu. Tornaran molt ràpid, però ara no hi ha res a fer. Són mala gent, no ajuden i són hostils.
5: Aproximadamente 10 hores després...
4: Vaig tenir problemes amb Espanya i encara els tinc, però han remuntat d'una forma espectacular. Avui Espanya està molt generosa. Els vaig dir que deixaria de comercialitzar amb ells, però ara han accedit a pagar molts diners. Si no ho haguessin fet, ni tan sols haguessin parlat, però van ser molt dolents. Es van portar malament, en la meva opinió.
6: Bueno, un whisky a dormir.
0: Tremendo cop de volant, no? Joder. Com ha recollit cable aquí, Donald Trump, que li pagues els calés i ets, de cop i volta ets el millor.
2: Se ha xocaca.
7: Oh, sorry, estic dient una cosa molt coherent. Ja tornaran i van tornar. Vull dir que tinc raó.
8: Els assessors del Trump deuen anar de cul, bro. Sí. Es deuen llamar i diu, què? Ha dit què?
2: L'altre cop?
0: No només els assessors, qualsevol persona que giri entorn a la vida de Donald Trump, no? Vull dir que una de cal i una d'arena, no? Quina cosa tan tòxica, Donald, per favor.
8: L'altre dia va dir que havien rebut atacs de la República Islàmica del Japó. Perquè està tan malament ja d'edat, que no sap què diu.
0: Té demència,
8: clar,
0: aquest senyor.
8: I això tu com a assessor ho has d'anar corregint o validant. Mm.
7: No critiquis la meva gestió, si no deixaré de comprar barrets mexicans.
8: Vale.
0: Si quina amenaça, quina amenaça.
8: Sí, és que m'és igual.
0: Què més, Xavi?
2: A veure, com ahir no vam tenir Mundial de Futbol, us porto la polèmica de fora del Mundial amb aquesta senadora paraguaia que fa uns dies li va dir a Mbappé que era... un camaronès colonitzat que fingia ser francès, que era lleig, que en lloc de llet materna llepava cocos, que havia sentit els ximpancers des de petit. Mbappé li va dir que era una dona despreciable i ella llavors li va dir que el denunciaria per violència de gènere.
8: Home, em sembla injust.
0: És increïble.
2: És bastant
0: molt equitatiu. Descompensat.
2: Molt.
9: Sí. És aquella que es deixa la M, que li diu Mbappé, només?
2: Sí, exacte. La Celeste Amarilla, doncs ahir va tornar a parlar, va tornar a dirigir-li unes boniques paraules a Mbappé.
10: Que quan Orlando Gil un niño i le pasa la mano... con toda la humildad del paraguayo. Y este hijo de p*** le da la mano y le grita en la cara. Eso no es francés. Eso no hubiera hecho un francés nunca.
0: Oh!
2: Joder, tu.
0: L'altre dia es va justificar dient que totes aquestes coses les havia sentit a casa i que eren coses que es deien abans, no? De totes aquestes, tot aquest reguitzell d'improperis que has comentat abans, però aquí això ja, lo de hijo de tal...
8: Sí, això ja... No ha estat bé mai. Vull dir, no és que abans es podia dir, ara no.
0: Es diu Celeste Amarilla, per tant, ja li podem treure dues targetes amarilles, no? I el carrer expulsat d'aquesta senyora, no?
7: Yo ya la tengo apuntada en la lista, ¿eh? Vamos a eliminar su medio de comunicación. ¿Dónde trabaja esta señora?
0: No, es senadora
8: paraguaya. Es que tú también estás para enterrarte, Florentino.
2: Presidente, es Panchita esta también.
7: Es una Panchita,
2: ¿eh? Como aquel que se presentó.
8: Santiago, Panchita, no, sisplau.
2: Bueno, Sudaquilla.
8: Ens tancaran el programa.
7: Ah, Sudaquilla.
8: És que hi ha 36 fatxes i no puc amb tots.
0: Bé, malauradament, un altre dels temes de l'actualitat, tot i que ja en tenim uns quants de controlats, són els incendis, Xavi Cazorla.
2: Sí, ara que sembla que estan una miqueta estabilitzats, doncs s'ha fet viral un vídeo que va penjar el Joan Gribé a xarxes, explicant una mica tota aquesta cosa, no?, de que sembla que és tot com culpa, una mica de culpa compartida entre la classe política i la ciutadania.
11: M'acaba de semblar sentir el president dient que la mala gestió forestal amb els incendis és una errada i hem fallat tots com a país. ¿Qué pollas m'estàs dient que hem fallat tot com a país si les lleis les feu vosaltres? No, jo no fa gaire que he arribat al govern. Tio, tota la vida en política. Si el que no pareu de fer és tocar-nos els collons a les persones, tio. Que podríem viure aquí tranquil·lament i ho foteu tot ultra mega complicat en general. Però boi, no els hi donarem tants diners a aquesta penya, que són particulars, amb terres, clar. No els hi podem donar 400 putos milions d'euros, saps? No, els hem de donar 10.000 euros i que ho justifiquin tot d'aquesta manera que no els hi surti compte fer-ho, saps? És que... fallat com a país.
3: Com he follat com vosaltres com a polític, que sóc el que fa les putes coses. Si a mi no em feu cas. I m'esteu dient que és culpa del país. No, és culpa del sistema que munteu vosaltres i sosteniu vosaltres que sou els polítics. No ens toqueu els collons de nosaltres, que és culpa de... Oh, hem fallat com a país. No, falleu vosaltres amb la burocràcia i amb no voler-vos diferenciar no sé quin puto sistema que seguiu.
0: Ara, perquè quan se't creuen els boscos has d'improvisar amb la justificació de tot això. Quan els pagesos, que estan constantment en contacte amb les zones forestals, ja fa temps que avisen, i no avisen a l'estiu, avisen a l'hivern. Escolta, tenim els boscos fets un cristo, aquí s'ha d'invertir, s'ha de netejar, hem de tenir animals que es mengin tot això.
2: Pasturar una mica.
8: Perquè tu no pots dir, és que no ens ho esperàvem, no. Has tingut un any per preparar-te des de l'estiu anterior. Salvador Illa, això va per tu.
12: És un problema de tots, molt bé.
8: No, de tots, no. Dels que maneu, dels que maneu.
12: És nostre, però també és vostre.
8: No, sí.
12: Aquí hi vaig jo els diumenges al bosc, tu també hi vas a buscar bolets. Doncs quan hi vagis és un problema teu.
9: Què té a veure?
0: No, el problema és que des de la ciutat i des dels despatxos amb aire condicionat, totes aquestes coses no es veuen.
8: Ara.
0: I espero que prengueu mesures i que això l'estiu que ve no torni a passar.
8: Ara s'hi posen. Quan acabin amb Rodalies, comencen amb els boscos.
12: Puc estar per tot, m'heu d'ajudar una mica amb aquestes coses. Si tu veus que hi ha una branca queta, seca, coi, treu-la.
8: I on la poso?
12: Te fiques pel cul.
0: Per cert, Sergi Ferrer, tu ahir vas rebre l'ES Alert d'aquest incendi de la zona de Gavà, no?
8: Sí, es va cremar...
0: Com està la situació?
8: Controlada, per sort han sigut poques hectàrees. Els bombers, jo no sé quants bombers tenim, però són tots uns màquines.
9: Ah, sí?
8: I és la...
0: Crec que són 6.000 bombers contra 30.000 policies.
8: És una passada. Jo vaig començar a veure avions d'aquests d'emergències que sobrevolaven la zona molt baixa.
2: El federal,
8: No, un avió de bomberos, Santiago, céntrate. I anaven a la platja i al canal olímpic a buscar l'aigua i la tiraven al d'això. Però és que, de veritat, la sensació ahir a casa, ho comentàvem, hi havia cada 2x3 un push de la RAC1 de 324, un altre incendi, que ens quedarem sense bombers, i no. Sí, una abraçada des d'aquí.
13: M'agraden molt els helicòpters aquests que porten la cistelleta, com si anessin a fer la compra.
2: Oh.
13: I els veus volar i dius, mira, porten aigua.
0: De tot el que fan els bombers, el més interessant et sembla això.
13: Fa molta il·lusió, dius, mira, aquest porta aigua.
2: Fer la
14: gràcies per destacar-ho.
0: Doncs, reconeixement a l'heroïcisme de tots aquests cracs anònims que són els bombers. Gràcies, Cazorla.
2: Sí.
15: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els teus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
16: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
17: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com Isabel Maran, Lacoste o Pepe Jeans. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
18: Aquest estiu arriba l'estrena més esperada, la temporada 27 de MediaMark. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia amb les millors ofertes i tots els nostres serveis. Hi ha disponible les millors botigues MediaMark.
19: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
20: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
19: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
21: T'agraden les motos? Tens o vols una Honda? Doncs para l'orella. El teu concessionari oficial Honda Movento Kaimoto arriba amb més força que mai. Amb un nou espai amb tota la gamma Honda, accessoris, equipaments i molt més. Vine ja a Sabadell, carretera de Terrassa 169 i comença a rodar. Movento Kaimoto Sabadell. Honda, com no l'has viscut abans.
22: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
23: I després a la meva mare Olot.
22: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
24: Molt bé.
22: Arribarem a tot?
24: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
25: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
26: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
1: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuend.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Verisure.
4: Quan ens escoltes a una retenció i et veuen rient d'aquella manera, es pensen que estàs boig. I realment, escoltar-nos és de bojos. Matina Codina, a RAC 105.

0: primer senzill del nou treball de la reina del poble, Madonna, que algú la donava per morta i enterrada. Doncs no, aquesta dona torna a estar a la cresta de la onada amb la publicació d'aquest nou treball i un single, que és aquest, que es diu Tensteria, és un homenatge a la... al club de Nova York, on ella va començar a donar els seus primers passos com a artista. 7 i 20 minuts.
1: MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
2: Bon dia.
0: Una trucada molt bonica d'altra banda. Bon dia, Vero, Vero, bon dia.
3: Vero.
2: Bon dia, bon dia.
0: Quants bons dies has dit ja? 7 o 8, potser.
2: No us sentia.
0: Estàs molt contenta, tu. Clar, és el teu aniversari, fas 39 anys, no?
2: Sí, 30 tots dilluns.
4: Ha canviat el to.
5: Muy fuerte, es Verónica de Operación Triunfo.
3: No, no es eso.
6: ¡Esa, Vero!
4: ¿Y tal, cómo estás, Vero?
2: Quan s'arriba als 40, no sé si estic molt bé.
0: Sí. O... bueno, jo crec que sí.
2: Jo crec que sí, sí, sí, estem bé. Veure, hem de sumar.
0: Aquest somriure que m'arriba des d'aquí el trobo brillant, no? I el trobo de... carregat de felicitat i no m'estranya perquè estàs molt ben rodejada, sobretot en l'espai professional, a la feina, no? Perquè la teva companya Sònia ens ha encarregat aquesta trucada per felicitar-te i per dir-te, doncs, que, bueno, que hi ha molt bon rotllo, no? I tu
2: sí.
0: Ets higienista dental.
5: Hola! Oh.
2: Sí.
0: Treballeu totes dues en un cap.
2: Sí, sí.
0: Com té les dents Catalunya, així, en general?
2: Més val que no ho digui.
3: Digue-ho.
2: No. Hi ha gent que molt bé. El qui té bé, ho té molt bé. Ara, el qui el té malament... Terror.
0: Sí, dóna'ns un consell bàsic.
2: Però bueno, bé, hi ha d'haver de tot, sí. Si no, no tinc feina.
3: Exacte.
0: Quin seria el consell número 1 per tenir unes dents sanes? El número 1, eh?
2: Raspallar-se les dents, raspallar-se-les.
3: Hi ha gent que no ho fa.
0: Clar, però això que diuen 3 minuts, no és molt, 3 minuts?
2: Pot ser-ne 2, però bé, fer-ho bé, perquè és que, buf...
5: Sí. Què vol dir fer-ho bé? Què vol dir
2: fer-ho bé? Mirar-te al mirall, ser conscient del que fas, com quan menges allò de gustar un plat... Clar. Mirar-te al mirall i veure com et raspalles les dents.
3: Clar.
0: No? No?
3: Sí,
2: i ser conscient.
0: Sí, per anar bé, raspall elèctric, no? I en forma circular, per no ratllar les dents,
2: Vinga, estupendo, Ernest.
0: No, jo la teoria la tinc claríssima.
2: La pràctica i com perles.
0: Pensa que jo prec molt cafè i malauradament sóc fumador, per tant, de tant en tant toca una higiene. De fet, la setmana que ve en tinc una.
2: Ah, mira, veus?
0: Sí,
2: quina llàstima, que no te la faci jo.
0: A partir d'ara ja vindré al teu cap. On treballes tu?
2: Estic al cap d'Artés i al cap de Mollà. Depèn del dia. Vaig a un lloc o vaig a l'altre.
0: No
2: ara de vacances,
0: no
2: em
0: queda
2: però...
0: lluny. No em queda... Home, no m'ho diguis, això. De vacances i desperta
2: ara
0: les...
2: vacances...
0: I desperta a les 7:23, no?
2: Bueno, perquè vaig a caminar... Sí, és que és l'única hora que es pot viure una mica, no?
3: Sí,
2: és l'única hora que es respira.
0: Fas 39 anys, però la teva actitud és de...
2: Vaig a caminar una mica.
0: Dic, fas 39 anys, però la teva actitud és de senyora de 72, eh? Vull dir, això de sortir
2: a caminar... Sí, em llevo per anar a caminar.
5: Aprofites el dia, oi?
0: Escolta.
5: Aquí en madruga, Dios le ayuda.
3: És veritat que es diu això.
0: Doncs gràcies per escoltar-nos, que ens consta que ets un oient molt fidel de 7 a 8 del matí. M'agradaria que ens diguessis quin és el teu moment preferit del programa.
2: Home, a mi, jo perquè sempre penso a veure quin temps farà. A mi la Mònica Usart m'encanta quan surt a dir el temps i quan acaba molts cops ens truquem amb la Sònia.
0: Sí.
2: Escoltes i quina calor que ha de ser, mare de Déu. Ho escoltem
3: Mònica.
2: Totes dues anant cap a la feina i ens anem trucant segons el moment a comentar jugades.
0: Mònica està aquí ara.
2: La cançó Boomer.
0: Ah, molt bé.
3: Ah,
0: tenim la Vero que acaba de confessar que és fan teva, Mònica.
3: Alerta. Bon dia.
2: Sí.
3: Moltes gràcies.
2: Total, bon dia. De res.
3: Aquests dies, bon dia. Tantes males notícies, i tot i això...
2: Les més tòrrides. Això sí que dius...
5: Comenten el temps, sí, és molt fort. Es truquen per comentar el que has dit,
2: sí.
5: Mònica.
0: Que ja us dic que...
2: Com les iaies,
0: sí,
2: veus,
0: exacte,
2: és l'edat.
0: Doncs escolta, celebra-ho fort i 50 euros per tu per gastar Montse Interiors, què et sembla?
2: Moltes
0: Vero?
2: Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies i felicitats pel programa.
0: A tu,
2: moltíssimes gràcies.
0: No canviïs mai, Vero, que ets fantàstica. Si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.cat.
1: L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse.

0: veu poderosa d'aquestes que atrapa un dels reis del pop-rock internacional, Damiano David, ascendit de la formació Maneskin amb Born with a Broken Heart. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia.
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Estem cuits. Ara mateix, diguem-ne que l'asfalt és una brasa.
1: Ja ho sé.
0: He vist fins i tot un company teu del Meteocat que ha dit que haureu de buscar un nou concepte per definir aquestes nits que no baixen dels 35 graus.
1: Ja, vull dir que
0: és que estem en una etapa de rècords de temperatures.
1: Sí.
0: Si vols, comencem repassant aquest rècord que vam tenir ahir a la ciutat de Barcelona, que va registrar l'Observatori Fabra, perquè és acollonant.
1: 40,9 graus es van registrar l'Observatori Fabra. És un observatori que està en funcionament des de l'any 1914 i mai havia assolit una temperatura tan alta, però tenim altres rècords. Per exemple, a Vinebre, la Ribera d'Ebre, 44,1. 44 graus. Ascó, 42,3. A Sant Pere de Ribes, 40,4. O a Vilafranca del Penedès, per exemple, 39,9. Són unes temperatures que avui, en principi, no s'han d'enfilar tant. Baixen un pèl, però tot i això, calor molt extrema, eh? Però creiem que no tindrem tants rècords com vam tenir ahir. Demà passat sí que tenim una treva. Baixen 4-5 graus les temperatures.
3: Sí, clar, estarem només a 39.
1: Ja ho sé. Sé que no us consola. No traiem l'etiqueta d'onada de calor. Encara es mantenen els avisos al Pla de Lleida, i a partir de diumenge torna a pujar la temperatura, i la setmana que ve fins i tot podríem tenir valors més alts que no pas els que vam tenir ahir. Ja veurem quants rècords més,
0: Mònica,
1: es culminen.
0: És fastigós, tot això que expliques.
1: Sí, però molta calor de dia, molta calor també de nit. Ara mateix, per exemple, entre els 25 i els 29 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 21 a Lleida, 16 a Girona, 22 a Amposta i 28 graus a Espolla, o 31 a Portbou, on la temperatura no ha baixat d'aquests 31 durant la nit. Matí de sol i tarda amb alguns ruixats només al Pirineu.
0: Meravellós, Mònica, molta gràcia. Passem la fregona de tot el rastre de suor que està deixant la Usart. Anem a fer les notícies.
4: Està suada.
2: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Avui obrim les notícies pardes amb un bon titular. Xavi Pardo, bones notícies pel que fa als incendis.
5: Ai, sí, per favor. Per primer cop en gairebé una setmana no hi ha cap incendi actiu a Catalunya.
6: Oh, vale!
5: Molt bé!
6: Hola, família!
5: És una molt bona notícia.
7: Moltes
5: i hem
7: gràcies.
5: De felicitar els bombers perquè han fet una feina ingent,
7: moltes
5: sobretot
7: gràcies.
5: aquesta nit, perquè ahir penseu que hi va haver un escenari de simultaneïtat molt fort, amb 5 incendis alhora, i per tant és molt bona notícia que ara no en tinguem cap d'actiu. Aquesta nit els bombers els han estabilitzat tots, el de Guimerà, el de Navarcles, el de Pla de Manlleu,
7: claro.
5: El de Gavà i també el de Sentmenat, que és el que més preocupava perquè és el que tenia més potencial d'estendre's i de cremar més superfície. També el de Sentmenat l'han pogut estabilitzar. Per tant, avui continuarem treballant perquè els han de donar per controlats i després per extingir. Vull dir que encara queda feina per fer.
0: Doncs que els apugin el sou també els bombers, tu.
3: Sí, senyor, i li baixin a la gent que ha de netejar els boscos a l'hivern.
5: S'ha de fer molta feina avui encara, revisant doncs això, focus secundaris, fumaroles, revifades, etc, abans de poder donar-los per controlats, i també molt alerta perquè avui es repeteixen aquestes condicions de temperatures extremes, de risc molt alt o extrem d'incendi a bona part del país, humitat molt baixa, la marinada a la tarda, per tant es repeteix aquest còctel explosiu de condicions meteorològiques perquè puguin aparèixer potencialment nous incendis.
8: La marinada és allò dels nens, no? Tota la mainada.
0: No, és l'aire que ve del mar, Albert. És que t'estàs confonent molt avui.
8: Vols dir?
5: Està descentrat.
0: Sí, més coses.
5: A Barcelona, la vuitantena de desallotjats per l'esvoranc del Putxet no podran tornar a casa almenys fins dissabte. Ja han tapat el forat amb formigó, però ara han d'analitzar si hi ha afectacions als edificis, per tant, encara no poden tornar a casa. En clau internacional, Donald Trump ha anunciat per sorpresa aquest home, qui l'entengui de bo, que el compri.
8: Oh, yes.
5: Que el govern espanyol ha accedit a pagar una morterada de l'OTAN. Això ho diu ell. Això ho diu ell.
8: Ens heu pagat molts diners, molts diners.
5: Per tant, ens mereix la credibilitat que ens mereix, però ahir va passar de dir penjaments de Pedro Sánchez del govern espanyol, a més molt enfadat.
8: Pedro Sánchez!
0: No!
5: Li va faltar això, perquè li va dir absolutament de tot. I després, hores després, vamos, tot eren floretes cap a Pedro Sánchez.
8: Ets el millor.
5: Sí, el va elogiar a Espanya. En fi, no hi ha qui l'entengui.
8: Visca Espanya.
5: Estem en mans d'un sonat. I finalment dir que l'UNICEF alerta que l'ús dels mòbils entre els adolescents s'hauria de tractar com un problema de salut pública.
0: Entre els adolescents i els adolescents.
5: Sí, una mica entre tothom, però especialment entre els infants i els més joves, perquè, sobretot ara que no hi ha classes, un estudi alerta que quan no van a l'escola, un de cada cinc adolescents passa més de 5 hores al dia mirant les xarxes socials.
0: Xavi Pardo, moltes gràcies, carinyo.
5: A vosaltres, guapíssim.
4: Matina Codina, amb l'Ernest Codina.
6: Alto, guapo, simpático y con dinero.
7: Rex en 5 Barcelona.
9: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
10: Troba el teu lloc amb ParkClick.
11: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
12: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
13: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
14: Del 1 al 15 de julio, qué difícil encontrar el mosquito de madrugada.
15: Y qué complicado no dormirse viendo el tour.
14: En cambio, tener un Volkswagen de ocasión está chupado. Solo del 1 al 15 de julio, llévatelo con 2.000 euros de descuento por financiar y 2 años de mantenimiento long drive. Volkswagen Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión.
16: Compra el teu cotxe d'ocasió a Volkswagen Mogauto Barcelona i Badalona.
17: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
18: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: Aviam aquest botó.
21: No, espera. Que sigui el que hagi de ser.
22: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
23: Ostres! De cop som als 2000!
21: Aviam, puja la intensitat. Oh! Hem viatjat als 90! Mira, un pis per 1 milió de pessetes.
23: Això és brutal!
21: Màxima potència!
23: Els 80!
21: I com has dit que es diu aquesta màquina?
23: El ritme de la nit, de RAC 105.
24: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
25: El ritme de la nit.
26: Només a RAC 105.

0: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
1: És hora de punta i sospito que la xarxa viària hi deuen haver moltes retencions. La repassem amb el Ferran Aràdiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, efectivament continuem amb fortes retencions, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Abans, però, destaquem un accident que continua actiu a la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat. Ara sí, pel que fa a aquestes retencions, cues en tot el vessant Besòs, que de retruc afecten des del nus de la Trinitat a les dues rondes en sentit Llobregat. Cues també en l'últim tram de la C-16 pels túnels de Vallvidrera i des del mateix Llobregat també per la A2 i la P23, més de 5 quilòmetres de retenció intermitents des de Pallejà i el Papiol. Per últim, destaquem el Vallès, parlem de la AP7, que ara mateix circula amb intensitat en sentit sud, al punt de la Roca del Vallès, Montornès i també entre Mollet i Barberà en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Joan, demanen d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
4: Molt bé.
3: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
4: Perfecte.
3: Arribarem a tot?
4: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Matina Codina.
7: Cada dia de 6 a 11 a

0: La música Remember torna a estar de moda. Hi ha molta gent que se separa i torna a sortir a festa i va als tardeos aquests de música Remember. I segurament sona el clàssic de Faithless Insomnia. L'esteu escoltant amb la nova versió de Bebe Rexha. Això es diu New Religion. Per cert, que ahir va començar el Festival Cruïlla.
1: Home.
0: I aquest dissabte actuarà Faithless, el dia 11 de juliol, a la 1:55 de la matinada a l'escenari Estrella d'Am. No sé si queden entrades, però podeu entrar a la web del festival i intentar comprar-ne. I si no, la revenda, com fem tots.
2: Delícia sense gluten, 100% sense gluten, 100% pensat per a tu, t'ofereix 100% aquest espai.
0: No ho he fet mai, això. Sergi Ferrer, bon dia.
3: Hola.
0: Quin és el titular d'impacte d'aquest 9 de juliol?
3: Doncs un rescat misteriós i insòlid que s'ha produït a Ucraïna.
1: Ostres!
0: A Ucraïna.
3: A Ucraïna, amb la de problemes que tenen a Ucraïna.
4: Ahí está, doctor Ferrer, adelante.
3: Doncs una persona va anar, sabeu aquests armariets d'Amazon, que hi ha els pàrquings, els lockers, que tu pots demanar un paquet allà, perquè potser no ets mai a casa, vas, l'agafes i te l'emportes a casa.
0: Correcte. Claro.
3: Doncs un senyor va anar a buscar un paquet a una empresa d'allà que s'assembla, que té un servei similar, va acostar-se i quan anava a deixar el seu paquet, de sobte va començar a sentir una veu que deia
5: Dopo moja! Dopo moja!
6: Què diu? Què li passa?
3: Que vol dir ajuda en ucraïnès. He tingut la molèstia de buscar-ho.
5: Dopo moja!
3: Va treure el cap i de sobte va veure uns ulls com si fos un capítol del Doraemon, no? Uns ulls que el miraven fixament des de dins dels armariets.
0: Què?
3: Des de dins! Dopo moja amunt, dopo moja avall, va trucar als bombers i és que hi havia una nena atrapada dins de l'armariet. I no és que puguis comprar nens per Amazon allà a Ucraïna, sinó que la nena va intentar agafar una cosa del fons i allò que... I va acabar caient. Els bombers la van rescatar, però han estat prenent mesures i diuen, però si és que la nena no hi cap aquí. Mai sabrem com va arribar a entrar aquesta nena.
0: I això és molt curiós, que hi ha moltes vegades que pots entrar als llocs i no pots sortir, no?
3: Sí.
0: Com és la física? Com és la física?
3: Capritxosa com ella mateixa.
0: Gràcies, Sergi. Parlem ara de les deixalles del casament de Taylor Swift, que es veu que s'han posat a la venda i no només això, sinó que, Marc Puga, s'han esgotat.
1: Un artista
0: està ple d'idiotes.
1: Un artista i col·leccionista de Nova York ha trobat una manera bastant curiosa de fer negoci amb aquest casament de la Taylor Swift amb el Travis Kelce.
3: No està de punt de no dir el nom del senyor
1: per evitar això, però
0: per què no
1: arrisca't.
0: Per què no ho preguntes?
7: No preguntis, tu ja en saps.
1: Ja no cal. El cas és que aquest artista, que és el Justin? Va recollir les bosses de brossa i restes al voltant del Madison Square Garden després de la celebració d'aquest casament. I ha posat petites càpsules de col·lecció per $25 cadascuna, ha fet com bossetes de deixalles i s'han esgotat. L'objecte de col·lecció inclou taps d'ampolla, palletes, altres residus trobats a l'exterior del recinte, o sigui, tota la merda que va quedar de la boda s'ha venut per $25 el paquet. I sí, s'ha esgotat, la gent està així de boja.
8: Jo vaig estar a punt de fer-ho jo amb Enrique Iglesias, que vam entrevistar fa molts anys a la ràdio, va fotre una Coca-Cola i vaig pensar, i aquesta llauna, si ara jo me l'enduc, saps, allò...
3: La podré vendre, clar.
0: Perdona, però els Swifties realment estan bojos també. Tu també, Lillo, però els Swifties, vull dir, perquè qui t'assegura que algun dels instruments, elements d'aquestes deixalles hagin passat per les mans de la Taylor Swift.
1: Exacte. A més, com si hagués passat per les seves mans un tap d'ampolla. ¿Para qué lo quieres? O sea,
0: bueno,
1: está malal.
0: Bueno, pel valor emocional.
8: Claro, no, para la gente que hace colección.
1: Para mí la basura de Taylor Swift.
0: Claro, pero tú imagina't que és el casament de Melendi.
1: No, t'asseguro que no li agafo la basura. Yeah.
3: Anda que no. Li recull la caca amb les mans.
1: Me la recull ell a mi.
0: I passem de les escombraries del casament de Taylor Swift a l'àudio viral del dia.
7: Sí, i tenim una mica d'onada de calor i una de les maneres de solucionar-ho és refrescar-se. La piscina va molt bé.
0: És veritat.
7: Si no la tens, Sergi...
3: Sí, ja.
7: Quan vius a una zona de platja, pots anar a la platja.
1: No.
7: El que passa que no t'agrada la platja.
3: Està ple de gentussa.
7: Clar, no t'agrada la platja perquè ets tonto. Llavors has d'intentar que et passi un dia de platja que sigui no com el del senyor que sentirem ara, que es diu Baldomero,
3: vale.
7: A qui la seva dona, la Macarena, li va detectar un comportament estrany a la platja.
9: ¿Qué? Ha ido a buscar agua 3 veces.
10: ¿No que tenía sed?
9: Ni tenía sed ni nada. Le has dado la vuelta a toda la playa. O estás mirando o te estás exhibiendo.
10: ¿Qué?
9: Una de dos. No me grabes. O estás mirando o te estás exhibiendo. Y te voy a decir una cosa. Seguirte no creo que te estés exhibiendo porque con ese cuerpecito no hay nada que mostrar.
10: Bueno,
9: así que dejas de hacer
10: turismo. Pero si te has dado 5 minutos.
9: Dejas de hacer turismo ya porque hasta los guiris de ahí al lado van a aprender a hablar español del escándalo público que yo te voy a montar.
10: Entonces no puedes ir a buscar agua.
9: Tú no vas a ningún sitio.
10: Pues, déjame llamar a Miguelito.
9: Tú te echas en esa maca ya porque el sol no te va a calentar lo que yo te voy a calentar.
3: ¡Oh!
0: Però què té de dolent abandonar la tovallola i anar a fer una mica de passeig per la platja, si això s'ha pel cor, no?
7: Però que, clar, una cosa és anar a caminar per la vora del mar, que és el mateix, però és més dissimulat, i l'altra és anar constantment a...
0: Fer de boier, fer de boier.
3: Segurament en zones molt concretes, no? No hi ha un grup de tios, no?
0: Ara, m'agrada molt l'amenaça de la seva senyora, que per cert és molt controladora i militar.
3: Però que bé que s'insulta, eh?
7: En andalús?
0: Sí. No, però això que li ha dit de...
1: M'encanta.
0: Los guiris que están aquí van a aprender español de la que te voy a montar.
3: I diu, el sol no te va a calentar lo que te voy a calentar yo.
1: És que tenen una gràcia. M'encanten.
8: I con ese cuerpo escombro descarto que te estés exhibiendo, també es vol humiliant, eh?
0: Sí, un dia parlarem també d'aquesta gent que tot el dia està sense samarreta pels llocs. Gràcies, Mar.
1: Ah, de res.
0: I Cazorla.
7: Gràcies.
1: Ha sigut un mèrit meu.
0: I tots, ja està. Perdó, perdó.
2: Hi ha persones que no busquen només pa, busquen poder menjar sense por. A Delícies Sense Gluten ho entenem, perquè no fem productes adaptats. Fem producció artesanal i diària de pa, brioixeria, pastisseria, pizzas... Vam néixer pels celíacs, per a qui vol tornar a gaudir sense sentir-se diferent. Delícies Sense Gluten. A Vic, Manresa, Mataró, Sabadell i Barcelona. 100% sense gluten. 100% pensat per a tu.
0: I ara la secció del Matina preferida per 11 de cada 10 oients del programa.
6: L'estiu té un nom. Marineland Catalunya. Oh. I ara us ofereix aquesta secció.
11: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
0: Pareu de dir-li que li agrada la secció, que demanarà un augment i no ens ho podem permetre. No ens ho podem permetre.
1: La fem, aquesta secció.
8: I tant que la farem. Escolta, la d'avui us encantarà, eh?
0: Ja, ja li foto, ja?
8: Sí, sí, sí. Perquè avui fa 3 anys Elton John s'acomiadava dels escenaris a Estocolm, deixant enrere un llegat històric dins el panorama musical. I avui a la cançó boomer li volem retre homenatge amb una cançó del 1976. Mira que bé.
1: Oh, és conya, que bona.
8: La van versionar més tard.

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya.
1: Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques, dofins, lleons marins i el nou Adventure Splash, 6 tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
2: Cada setmana el Xavi Cazorla fa una recerca minuciosa de totes les pífies que han fet els integrants del programa. Arriben les relliscades al Patina Codina.
3: Que difícil.
4: Aquesta setmana ha passat un fenomen molt estrany, i és que hem explicat coses aquí al programa i us dic una cosa, si a nosaltres mateixos no ens ha acabat de fer el pes el que ens expliquem entre nosaltres, imagineu a la gent de casa.
5: Jo veig dues empentes i estic una setmana parlant del tema, inventant-me que vaig anar jo a separar.
2: Vale. No, és que he rebut un missatge, perdona.
6: No, permís. No,
5: deixeu sempre sol.
2: No, és veritat.
7: Serà d'interessa lo que dice.
2: No.
8: Correcto.
9: Com no em passaven amb cap humà perquè era molt d'hora, cada cosa que deia, falta de bateria, o m'he quedat no sé què, em passaven amb robots. Mm. Llavors, en una de les moltes trucades vaig dir, digues una paraula greu, a veure si diuen, bueno, va.
5: Explotado la tierra.
9: Sí, si hi ha un tio encara allà, pues que me'l passin.
2: Molt bé. Doncs,
10: no, por tanto, una vez. Han sido dos veces.
2: Ho té tot el Joan Dausà, que ja no juga al Jo Mai Mai, perquè també li va portar problemes amb la Judit.
6: A mi m'encanta jugar al Jo Mai Mai. Em distreu. Vale. Parlem del festival.
2: Exclusiva. Però és que no, tampoc cal recollir-ho tot, ja. I a vegades que ja està, és una història que té un inici, un
7: sí,
2: final...
7: Sí, però entre no recollir-ho i deixar 10 segons de silenci...
2: A vegades és pitjor dir, molt bé, Sergi, seguim, no sé, ja està.
9: Sí, sí. Està bé, està bé.
2: Però tens raó, Cazorra, jo crec que a vegades hem de reconsiderar si sí. Allò que hem explicat és d'especial interès o és una qüestió irrellevant.
4: L'altre dia la Mar va agafar un moment en què estàvem parlant de bicicletes i ens ho estàvem passant bé aquí tots i ho va convertir en una mena de moment eròtic.
2: No, jo que he sigut, ja sé que tinc un passat ciclista, això ja ho sabeu. Yeah. No, inflau la roda, que ho fas amb aquella, amb aquella bomboneta.
4: Ui, petita, si punxes, que hi ha gent que punxa i segueixen, canvia la roda i segueixen. Sí, sí. Vés-te'n a casa si has punxat,
2: sí, home. Sí. Home. Sí.
11: Sé muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena.
2: I digues.
6: A mi em dóna molt de gust quan la roda està ben inflada.
12: Oi.
6: Jo vaig anar amb bici, a l'estartit. I quan està dura...
7: Sí, senyora.
12: Què diu, ara, què diu? Mare de Déu.
6: No.
7: Sí, quin gust que dona.
6: A mi m'agrada molt tocar la roda.
7: Rico.
6: I allò, saps? I llavors la bici ja va molt ràpida. I és com... Oh,
7: és que quan està inflada i dura, va... Sí. Oh. I pots anar ràpid?
6: No.
13: Quan Mar s'excita amb una bicicleta.
14: Dios, està muy salida.
2: Home. És veritat que...
6: No, tret de context.
2: Sí, tret de context. Sona una mica malament, però jo vaig entendre perfectament...
6: Quan la roda...
2: Sí, quan la bicicleta està erecta sobre l'asfalt.
7: Ah, exacte.
2: Aniria per aquí el tema.
4: I no deixem del tot el Tour de França, perquè acabarem amb una trucada que vam fer al Ramon, un veí del poble de l'Ernest, de Sant Miquel de Balanyà. El vam trucar perquè el Tour passava per allà, i el Tour sí que va passar per allà, però la trucada no va sortir molt bé.
2: Ramon Bonet, bon dia. Estigues per mi, Ramon, sisplau.
15: Baixa una mica.
16: Había caído en una trampa de la que no podría escapar.
2: Escolta, Ramon.
15: Sí, ja.
2: Ramon, estàs en directe, cariño.
15: Sí,
7: però van
15: 10 minuts de retard,
7: sembla.
2: Ui,
7: home. Calla, bondo, toma que estàs ja.
2: Xino, bon dia, Ramon.
17: ¿Dónde está? No lo veo.
2: Ramon.
17: Mira.
2: Ramon,
15: pots...
6: Quin caos.
18: Això és jauja.
2: Ramon, pots... Ramon!
6: Ramon! Que susto.
2: Ramon, estigues per mi i allunya't del merder una mica, tio, que no se sent res.
15: Vale. Sí, un moment, que d'allò. Estic aquí amb la menció ja, l'Ernest.
18: Vamos allà, no?
2: Il·lusió, no?, a Sant Miquel de Balanyà, perquè avui el Tour de França a la 1:22 passarà pel nostre poble de 1.300 habitants.
7: Valen.
2: Ramon.
15: Ernest, et sento molt baix, però bueno, et sentim.
18: Increïble.
2: Jo que pensava que deixaríem el pavelló ben amunt.
7: Que va acabar el Tour i encara estàvem intentant parlar amb aquest senyor.
2: A més, és que té delicte perquè just abans d'entrar en tele vaig dir, entrem ja.
18: Sí, és veritat.
2: Dic que estigues al tanto que entrem ja. Doncs no, és igual, ja estava de festa. Portaven ja 4 cerveses a les 10 del matí.
4: Va durar més la trucada que el temps que va estar el Tour passant per Sant Miquel de Balanyà.
2: Sí, senyor.
4: És bèstia.
2: Acabem, Cazorla.
4: Sí, amb totes les pífies juntetes.
2: els maratonins. Perdona, al revés, els mataronins.
9: Però no, està molt bé, perquè fugeixes, no sé com es diu, és igual.
4: Fugeixes. L'esperadíssim per tota la ciutadania. I com sempre que hi ha un esdeveniment d'aquest tipus i d'aquesta magnitud...
6: Mariano, cuéntale a los oyentes.
2: Punxo al poble de l'Albert Padró.
9: Sí. Tens alguna amiga, Albert? Perquè el...
13: Sí, Alan, sí. Però
9: no, no, per mi no.
2: Per mi.
9: Dic per l'Ernest.
2: Escolta, una cosa, diu que el mal temps mala cara, no? Bona cara, perdona.
6: I també el polític George Bush, d'Estats Units. Amb...
2: George Bush.
6: George Bush.
4: Perquè van ser les 24 hores de dia.
13: Què?
4: Les pitjors de la meva vida.
6: 40 graus a l'estiu. Moment, eh? No.
13: Escolta, 1-0 hi va guanyar Portugal. Portugal, mira, Portugal.
4: Doncs aquest equip era el de l'Andrés Iniesta. Ha dicho Andrés.
13: Bueno, porque en catalán es Andrés.
2: D'on ets, Oriol?
8: Jo del Cuber.
2: Ah, val. Ara baixeu. Avui t'hem enganxat, eh?
8: Pues sí.
2: Ets una mica despistadot.
8: Una mica què?
6: Estic més al dia que vosaltres.
4: Molt bé, Marimar.
6: No, Marimar no, Mar. Sin Marimar. O sea, sin Mar.
13: Sin Marimar. Et dius...
19: Aquí i en la Xina popular...
2: És un escàndol. El que passa en aquest programa no té nom. Cazorla, moltíssimes gràcies.
4: Adéu.
20: Ens llevem a l'hora que surt el camió de les escombraries i fem el mateix soroll. Matina Codina, de 6 a 11 del matí, a RAC 105. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
22: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
23: Ara Lidl tria el bacó fumat a 1,59 i estalvia't un 20%. I tria les escalopines de salmó a 5,99 i estalvia't un 15% amb Lidl Plus. Lidl, val la pena.
24: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor. A primer preu.
25: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
26: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
27: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
28: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
29: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
30: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
31: Verisure.
20: Matina Codina, de 6 a 11, amb Ernest Codina.

0: que es va plantejar suspendre el concert que tenia aquest divendres a Saragossa per la coincidència amb el partit de la selecció espanyola que jugarà als quarts de final. Finalment sembla que no canviarà l'horari. Pot fer com Harry Styles, que va, mentre feia un concert a Londres, a les pantalles estava emetent el partit d'Anglaterra.
1: Ostres!
0: Vull dir que... Bé, en qualsevol cas, el Matina Codina, darrerament estan fent una mica els encierros de Sant Fermín. Avui per un problema amb la tele no hem pogut fer-ho. Ara sí que tenim so directe en Pamplona. Tenim aquí ara mateix el... Manu Carreño, que ens pot explicar com està anant aquest tercer encierro del San Fermín.
2: Hola, ¿qué tal, Ernest? Muy atropellado de momento San Fermín. Justo ahora están llegando a la plaza, bueno, a lo que es ya, digamos, la plaza de toros, efectivamente, pero
3: ¿cuántos,
2: oye...
3: muertos, Carreño?
2: ¿Eh?
3: ¿Cuántos muertos?
4: Mira, els agafen, y eso no han de fer.
2: Madre mía, ha ido a toda velocidad. Yo creo que ha sido de las más rápidas de la historia, porque han tropezado muchísimos corredores. No he detectado grandes jornadas, pero sí muchos tropezones entre ellos.
1: Muchos, ¿no? Como es el encierro.
2: Muchos, efectivamente, Sergi.
0: Bé, bueno. Ara mateix estic veient jo a la pantalla la transmissió que està fent Televisió Espanyola, la repetició dels moments més destacats. Tenim... Sí que és veritat que avui els braus han anat molt en bloc i ha hagut un atropellament bastant preocupant a un dels Mossos que ha quedat estès sobre l'asfalt i han passat totes les vaques per sobre, com sempre. I per la descendència navarresa que té, li donarem el comentari a la Mar Puga, que estava esqueixosa, que les dos primers encierros van ser massa nets, massa tranquils, i a nosaltres ens agrada una mica la sang i el fetge.
4: No, i avui us he de dir una mica el mateix, perquè és veritat que hem augmentat, ahir era 2:26, avui ha sigut 2:28, o sigui, res, ens mantenim a la línia. Estan sent avorrits i veig poca gent per ser un Sant Fermín. És veritat que és entre setmana, crec que el cap de setmana augmentarà, i sí que avui ha hagut bastantes caigudes preocupants. De fet, un noi que ha caigut al terra i li han passat tots els braus per sobre alhora.
1: Ai, que bé.
4: Alguna cosa s'ha hagut de fer, segur.
5: Hi ha vist molta gent que caia molt abans de que vinguessin tots els braus. És a dir, perquè... gent que cau, que ens ho pega amb altres persones que estan mirant endarrere, i de cop i volta dius, però si encara n'hi hem passat, ja esteu tots per terra.
6: Jo aniria al Sant Fermín perquè estan a 21 graus a Pamplona.
0: Sergi Ferrer, ara que has obert la boca, digue'ns una mica quins eren els braus que avui corrien en aquest tercer encierro.
6: Avui teníem la ganaderia de Victoriano del Río.
1: Home, el clàssic.
6: Coneguda per braus valents i àgils, i teníem el Entonado,
4: sí.
6: Jara, Soleares, Dilguero, Casero, Devoto i Alabardero.
0: Té una,
6: el
0: té una
6: més gordo, 610 quilos.
0: Té una entrevista a la persona que bateja els braus, no?
6: Sí.
0: Trobo que sempre van a buscar noms una mica originals, curiosos. M'ha agradat bastant el de Entonado, tot i que els principals Entonados són els Mossos.
6: Exacte.
0: Tot i que els veig poc ebris darrerament, no sí. sé què opineu, companys.
7: No, perquè els pastors entren aquí a les 7 del matí i comencen a fer fora tots els borratxos. Tots
0: ah,
7: els...
0: sí?
7: Sí, sí, home, clar, perquè es fot aquí un borratxo. O sigui, si hi ha algú que està corrent una mica tajat, és perquè se'ls ha escapat.
6: Però... Hauríem de fer dues categories, la de gent que va bé i els borratxos. Seria la divertida.
5: I com s'anota el negoci. Imatges curioses de tots els balcons revenuts als estrangers. Molta gent que diu, jo venc el meu balconet de l'enganya i la mena perquè vingui algú i pagui diners.
0: Escolta, sí que és veritat que hi ha hagut alguna caiguda més. Podem sentir què diuen a Televisió Espanyola.
8: Que no haya revestido mayor gravedad. Lo ha hecho extraordinariamente bien. Siempre decimos lo mismo. Posición fetal y cubrirse la cabeza. Es lo más importante.
9: Hosti, aquí oh. el to és baixíssim, eh? Vull
8: la
9: dir, perdona.
8: La cantidad de gente que se
9: tiene
8: que...
9: Si
0: sí, però deixa escoltar el que diu.
8: Pràcticamente... bueno, muy difícil, muy complicado.
4: Casi imposible.
0: Val, no.

0: Avui sí que és veritat, està dient el, aquest comentarista, que hi ha hagut més caigudes i estaven descrivint què és el que fan els Mossos quan cauen a terra i quina és la posició de seguretat que has de tenir, que és posar-te en posició fetal i protegir-te el cap.
1: És la mateixa posició pràcticament per totes les desgràcies que tinguis a la vida, eh?
0: Doncs amb aquest comentari deixarem aquí aquest tercer Encierro dels Sanfermins, que sembla que ha acabat sense víctimes. Que sabeu que nosaltres anem amb els toros aquí al Matina Codina.
2: Ara. I tant!
0: I també som molt de música Remember, com aquesta, que encara funciona de nassos.
3: Sí, i tant!
0: La pista de ball. Aquest Freed from Desire de Gala. Bon dia, Catalunya!

0: Malgrat segurament hagueu dormit una mica menys per culpa de la calor sufocant d'aquesta nit infernal i terrorífica, segur que us ha despertat aquest hit del 2001 de Gala Rizzato. I avui hem de dir que hem tornat a patir una nit de calor, com ara estava dient, molt terrible tot plegat, i es veu que hi ha males notícies. La Mònica Usart ens ha dit que això seguirà. Demà sí que hi ha un petit descens, però de cara la setmana que ve es veu que pot empitjorar i tot la cosa. Estem vivint dies molt difícils i jo ja no sé què podem fer. És com si necessitéssim una mena de salvador, no? Algú que ens doni algun consell o motivació o alguna cosa, perquè realment l'equip del Matí Recudina estem absolutament desesperats.
1: Sí, no podem més. Què és això?
2: Un cavall!
1: Què és això?
3: Compatriotes! Catalans!
1: No ho puc creure.
3: Aquí a dalt.
0: A dalt? Ara sí, et veig.
4: Hola!
1: Hola!
3: He escoltat que el meu poble està fart de la calor.
4: És veritat!
3: He escoltat que el meu poble necessita acabar amb aquest sol aclaparador.
4: Molt ben
1: rima!
3: Els déus ens han enviat una temperatura que no és ni mig normal.
1: Absolutament.
4: Exacte!
3: No estem fets per dormir sota un ventilador del Leroy Merlin.
4: No!
3: No estem fets per dutxar-nos amb aigua freda 4 vegades al dia.
4: Quin fàstic!
3: Alguns beuen tanta aigua que després es passen tota la nit pixant.
5: Xistes! Què és aquesta gent que riu?
3: Però no us preocupeu. Jo vetllaré per vosaltres.
0: Sí, senyor.
3: Jo seré el líder que us guiarà per superar aquesta odissea.
5: Però una cosa, perdoni... Vostè qui és?
4: Caballo.
5: Tu qui ets?
4: Home!
3: Em dic Máximo Décimo Meridio, comandant del vent del nord, general de les neveres Fènix, servidor fidel de les terrasses amb ventiladors d'aigua, amic del César, que també era d'aquesta època de l'any.
1: César.
3: Perquè era Julio.
1: Vale.
3: Pare d'un fill fredolic, marit d'una dona d'Alaska. I estic aquí per demanar-vos que no defalliu.
0: No ho farem.
3: Perquè ens podran enviar 40 graus de temperatura.
0: Digo, Máximo, digo.
3: Ens podran fer passar setmanes sense una gota de pluja. I podran obligar-nos a venir a treballar amb pantaló llarg.
4: És absurd.
0: No.
3: Però mai ens podran treure... l'aire condicionat!
1: Ha marxat?
0: Què cantes, perdona?
5: Què passa?
1: Què és això?
5: Què és això?
0: No, ha patat tot, ha patat tot.
5: Dit.
3: Estava autoanimant a mi mateix. Molt estava bé, dient Máximo, Máximo, Máximo.
5: A tu mateix, mentre... És que... I les mans aquí sobre, marrano?
3: He vist que ningú s'arrencava.
0: Escolta, Máximo Décimo Meridio, que t'hauries de dir Máximo Décimo Delirio, perquè déu-n'hi-do amb el moment que acabem de viure. Moltes gràcies per intentar salvar-nos d'aquesta situació extrema que viu el país. 3 minuts i 1/4 de 9 del matí. Que no pari la festa, sisplau.

0: Matina Codina.
1: 205 cavalls de potència, eh?
2: Sona bé.
1: 4,3 litres de consum al 100.
2: Sona Qashqai e-Power.
1: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno un Nissan.
1: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Soc l'Igor de Carglass. Aquesta pedreta pot ser un gran problema si et pica el parabrisa. Perquè un de cada dos impactes acaba en esquerda. Val més que demanis cita a Carglass i en 30 minuts t'arreglem el parabrisa.
5: Carglass canvia. Carglass repara.
6: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
7: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
8: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
9: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
10: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes. Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
11: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
12: Citroën.
11: Consulta Citroën.es.
0: Matina Codina!
13: Bon dia, matineros! Vinga, va, amunt! Avui serà un dia meravellós!
14: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i Matina Codina!

0: cançó fantàstica, serà un número de les pistes de ball, és hipnòtica, és exòtica, fins i tot se m'han mogut les ungles dels peus escoltant aquest Jamaican Bam Bam de Hugel, un DJ francès que déu-n'hi-do com si remena amb això de la música electrònica. Passant dos minuts d'un quart de nou del matí, toca arribar informats al Matadero.
1: Les notícies per Xavi Pardo.
0: Mai ens deixa orfes de rigor ni de titulars d'impacte el Xavi Pardo. Comencem explicant que hi ha bones notícies pel que fa als incendis, que hi van passar una tarda bastant negra en aquest aspecte, Xavi.
2: No sé si t'ho puc explicar, això, perquè m'heu deixat aquí davant meu un ordinador amb la repetició de l'encierro.
3: Clar, ja estàs distret.
2: Ja estic aquí hipnotitzat.
0: Escolta, continua la decepció, no? Entenc.
2: Avui, déu-n'hi-do.
0: A veure, va.
2: Avui ha estat un encierro ràpid de 2 minutets i mig. També el grup de toros de la ramaderia madrilenya de Vitoriano del Río s'han estirat bastant, això ha permès que els corredors s'agrupessin més. De moment no consta, encara no han fet el comunicat mèdic, per tant no sabem si hi ha ferits per banya de toro. En principi no consta, no n'hem vist cap, però sí que avui hi ha hagut moltes caigudes.
3: És
0: increïble que un tio de Sabadell tingui aquest coneixement profund del que és un encierro.
4: Hi parecia el Gran Prix.
0: Ho fa millor ell que el comentarista de televisió espanyola, que és un autèntic peix bullit.
2: Segur que hauran enviat bastanta gent a l'hospital amb contusions, potser amb alguna fractura, perquè hem vist moltes caigudes, i a més caigudes complicades, en què els toros els hi han passat per damunt i han trepitjat.
5: Eso a ti te gusta.
2: M'encanta.
0: Hauríeu de veure el somriure de satisfacció i plaer del Xavi Pardo quan diu aquestes coses.
2: És veritat que hi ha moments que el toro, és que els toros són massa bons. Intenten saltar-los i esquivar-los per no trepitjar-los quan cauen, però en alguna ocasió ha estat impossible i hem vist trepitjades importants. Esperem que hi hagi fractures.
0: Doncs després de tots aquests apunts sobre els Sanfermins, tornem a les bones notícies pel que fa als incendis.
2: Perquè per primer cop en gairebé una setmana, no hi ha cap incendi actiu a Catalunya a aquesta hora. I això és per la feina ingent dels bombers. Aquesta nit han estabilitzat els 5 focs que cremaven, que són el de Guimerà, el de Navarcles, el de Pla de Manlleu, el de Gavà. Aquests 4. Tots 4 van començar ahir a la tarda. Per tant, imagineu quines condicions teníem ahir perquè en una sola tarda vespre sortissin aquests 4 incendis, més el 5è, que és el de Setmanat, que ja cremava anteriorment. Avui, com dèiem, aquests 5 incendis estabilitzats, cal continuar treballant i abocant-hi molts recursos abans de poder-los donar per controlat, evitar revifades, i sobretot estar molt pendents que no se'n declari cap de nou, perquè els bombers aquest matí ja deien que ahir les van passar magres, que hi va haver moments molt crítics,
0: si poden descansar una mica,
2: que no donaven a l'abast. Estan fent torns de 24 hores, no poden més, estan molt cansats i porten una setmana molt dura.
0: Doncs això també és responsabilitat de tots, precaució a l'hora de circular per zones forestals. I Donald Trump ha fet un cop de volant i ara elogia el govern espanyol.
2: Sí, en poques hores el president nord-americà va passar d'amenaçar la Moncloa i de dir que tallarien relacions comercials amb Espanya i de dir-li bàsicament el nom del porc, a Pedro Sánchez, va passar d'això a tirar-li floretes. El motiu, segons Trump, d'aquest gir de 180 graus, és que Espanya hauria acceptat pagar una morterada a l'OTAN. Això ho diu Donald Trump, per tant té la credibilitat que té, relativa.
6: Correcto.
2: Però no sabem de què està parlant.
0: Exacte.
2: El govern espanyol en cap moment ha parlat o ha anunciat que hi hagi d'haver una despesa extraordinària en defensa. Per tant, veurem avui si tenim ocasió de preguntar al govern espanyol de què parlava Trump quan parlava d'aquesta morterada i si és cert o no.
0: Avui també és notícia que l'addicció a les pantalles s'agreuja durant l'estiu, Xavi Pardo.
2: Sí, perquè un de cada 5 adolescents passa més de 5 hores al dia connectat a les xarxes socials, aprofitant que són vacances, que no han d'anar a classe, que s'avorreixen i troben en les pantalles un refugi per combatre aquest avorriment. Això ho diu un estudi d'UNICEF i de la Universitat de Santiago de Compostela, que avisen que molts joves abusen del mòbil i que això s'hauria de tractar com un problema de salut pública.
0: És veritat que amb aquesta ajuda tampoc conviden al carrer, però vaja, tenim piscines, no? Hi ha 50.000 jocs i activitats per refrescar-se, que no siguin estar a casa amb l'ordinador, les pantalles talles tot el dia.
2: La recepta és demanen als pares que s'involucrin per crear activitats alternatives i que l'únic refugi contra l'avorriment no sigui el mòbil. Diu, passejades en família al vespre, tardes de jocs i activitats a casa, el que sigui, oferir alternatives que passin més enllà del mòbil.
0: Un artista de Nova York està convertint en negoci les deixalles dels convidats al casament de Taylor Swift.
2: Sí, divendres passat aquest artista, que es diu Justin Gignac, va anar recollint llaunes aixafades, borilles de cigarret, canyetes, un AirPod esquerre, va trobar, típic que en perds un, doncs en va trobar un, taps d'ampolles d'aigua, restes de piruletes, cinta adhesiva policial, allò de no passar, doncs trossets de cinta,
5: estàs descrivint la meva habitació de moment.
2: Doncs va recórrer els voltants del Madison Square Garden recollint totes aquestes deixalles que després l'artista va empaquetar i va posar a la venda. Van sortir una cinquantena de lots, una cinquantena de paquets, una mica com un sortido variado, de cuétera, que venia a uns 22 euros cadascú.
0: Ah, mira!
2: Dius, tu pagaries 22 euros per un paquetet en què hi ha una llauna aixafada, una punta de cigarreta i un tap d'ampolla d'aigua?
0: Tampoc s'ha forrat, perquè són poc més de $1,000, no?
2: Això? Bueno, aviam, sí, sí. Del no-res, de tenir-los tu, tenir-los jo.
5: Exacte.
2: Què vull dir?
6: Sí, senyor, jo tinc un mocador ple de mocs de l'època del Risto Stoico, no sé. Que me'l va deixar.
2: De l'època del Risto podries tenir bastantes més coses, sí. En 24 hores els va vendre tots.
0: Quin seria el teu ídol artístic, musical, Xavi Verdo?
2: Dels que m'agradaria conèixer, sí. I anar a aprendre alguna cosa i xerrar-hi,
5: Jarvis Cocker.
0: Imagina't que es casa Jarvis Cocker i que es posa a la venda de xalles escombraries del casament d'aquesta persona. No, tu no et gastaries res, eh?
2: No.
6: Ja t'ha hagut de dir el típic artista que no coneix ningú.
5: Sí, és el típic.
6: Per quedar bé.
5: És el típic que et diu, Messi no sé qui és.
2: Estàs
5: no sé
2: quedant és com Messi. Un ignorant, ara, Toni.
6: Perdona, Jarvis Cocker, el coneixen a casa seva.
5: Cocker és una raça de gos, ens està prenent el pèl.
7: Tan loco los perros esos, se ve que se les va la cabeza.
0: El que estan bojos són els fans de Taylor Swift que paguen per qualsevol pàrida.
2: Cucú, que diria l'altre.
7: No, Cocker.
0: Gràcies, Xavi.
2: A vosaltres, guapíssims.
8: Jo que soc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: L'amor està per sobre de tot, fins i tot d'algunes línies que no travessaries mai ideològiques, com enamorar-te d'algú que està a les antípodes pel que fa al pensament, la manera de vestir, o l'idioma.
1: Correcto, por eso tenéis que venir a First Dates y pedir vuestra cita, porque el amor es el arte de coincidir en medio del caos. El amor,
0: per exemple,
1: es cuando
0: Carlos,
1: el yo sí. deja espacio para un nosotros. Amar es sentir que el mundo pesa menos cuando estás con alguien.
0: Perfecte, Carlos, ho deixem aquí.
1: El amor es una promesa que se renueva sin
2: parar. Hi ha moltes coses que no entenc!
0: Després dels Catarres i Figaflowers en aquesta versió actualitzada del Jennifer, tornem a recuperar el fet que Argentina està als quarts de final i tots els argentins, evidentment, ho estan celebrant, Sergi Ferrer.
3: Doncs sí, companys, n'hi ha molts d'argentins, els tenim molt a prop, sí. Se celebra, és una cosa que ens agrada, però els hem de tenir controlats. Mm. Llavors, jo he estat analitzant una miqueta el que s'ha de saber d'Argentina, llavors avui us explicaré coses que hem de saber sobre els argentins.
0: Comencem parlant de la demografia d'Argentina.
3: Argentina té 45 milions d'habitants, dels quals 43 milions viuen concretament a la zona de Castelldefels Platja, i dels quals un 70% no han acabat una frase que van començar el 1997. Si són rossos amb els ulls blaus i tenen cognom alemany, convé no preguntar-los res sobre el seu avi ni com va arribar al país després de la Segona Guerra Mundial. I tots tenen nom de persona gran. Es diuen Faustino, Facundo o Valentina, però entre ells es diran Flaco, Negro o Cabeza.
0: Gastronomia.
3: Els argentins beuen mate tot el dia, que és aigua calenta amb gespa dins que ningú s'atreveix a dir que té gust de merda i que crema tota l'estona.
4: Que pesats amb el mate.
3: Molt. També fan pizzas que són massa gruixudes i carn que només ells saben fer, perquè si la fas tu diran, el xapaixà no sabe hacer asado. Això va bé perquè així ells fan olor de barbacoa tota l'estona.
4: Buenísimo, el asado argentino, buenísimo.
0: Geografia.
3: Argentina és gegant. El país compta amb una superfície de 2.780.000 quilòmetres quadrats, que equivale a més de 30 Camp Nous. Les enormes distàncies entre nuclis urbans han provocat un fenomen històric, que és que els habitants de l'Argentina no poden parlar entre ells, cosa que fa que quan inicien una conversa no la poden acabar mai. Perquè mai se sap.
4: És per això.
0: Anem amb l'economia de l'Argentina.
3: La principal exportació d'Argentina són els argentins. La principal activitat econòmica dels argentins són sempre coses que molen un huevo. Sempre són profe d'esquí, monitor de snow, campió de windsurf i altres activitats enfocades única i exclusivament a fins reproductius. L'economia se sosté gràcies a les empanades que es fabriquen en massa argentina i es distribueixen eficaçment a milers de locals franquiciats tots a Catalunya.
0: I acabem amb la cultura.
3: A Argentina la cultura és la del futbol, on 22 tios jugaran un partit mentre 150.000 tios no estaran mirant el partit perquè estaran intentant matar els aficionats de l'equip rival. L'idioma argentí és tan ric en vocabulari i lèxic que els impedeix aprendre nous idiomes, especialment el català. I també és un tema cultural argentina que et robin la nòvia, Ernest.
0: És veritat, és veritat. A mi no m'ha passat, però perquè no tinc nòvia. Què t'ha semblat la secció, Lionel Messi?
5: No, sí, estuvo bien. El chico...
0: T'has sentit interpel·lat.
5: El canoso, el flaco, lo hizo bien y... Y bueno, muy contento de que este del amor que nos profesa los argentinos y
3: una abrazada a todos desde aquí que sou majoria, casa meva.
5: En breve vamos a comprar también la parcela donde está viviendo él en Castelldefels. Para poder tener pues ya una barriada
3: entera. Si tuviera yo una parcela en Castelldefels estaría achacándome a las 5 del matí.
0: Dos quarts de nou. Gràcies, Sergi.

0: la cançó més escoltada del planeta en aquests moments. Més de 154 milions de reproduccions. Aquest Dai de Shakira, comptant només Spotify, eh? En Burna Boy, com sona aquesta cançó, que és que també directament a la pista de ball. Per cert, d'aquí uns moments, a la tele de la Landillo, sentireu un moment absolutament surrealista que es va produir ahir al vespre, a la Revuelta, amb la cantant colombiana connectant amb David Broncano des de Boston. No us ho perdeu. De moment, fem el temps.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: 8:34, el titular, ja ho sabeu, calor sufocant, xardosa, infernal, sí, terrorífica, que ens impedeix fastigós dormir a gust. Fastigosa també seria, seria un molt bon adjectiu. De fet, Mònica Usart, ahir a la tarda, no? Ahir al migdia es va arribar un nou rècord a la ciutat de Barcelona, històric, no? A l'Observatori Fabra, que és el més antic, no?
2: Amb dades des de l'any 1914, es van arribar als 40,9 graus, mai s'havia registrat una temperatura tan alta a la ciutat de Barcelona, i no només va ser a Barcelona, sinó, per exemple, a Vinebre, 44,1 graus, també rècord absolut en aquesta estació, Ascó, 42,3, Sant Pere de Ribes, 40,4, o, per exemple, a Vilafranca del Penedès, 39,9. Són rècords de temperatura que es van batre ahir. Avui, en principi, no han de pujar més les temperatures, seran iguals
0: o
2: un palet més baixes, però tot i això, amb aquesta calor extrema, amb aquests avisos per calor a tot el país, tret de la Cerdanya i la Vall d'Aran, el perill molt alt a la Noguera, a l'Alt Empordà, al Segrià i també al Pla d'Urgell. Per tant, tenim encara aquests avisos a pràcticament tot Catalunya. Demà sí que només queden restringits al Pla de Lleida i tindrem un parell de dies de treva. Entre demà i dissabte baixen 4-5 graus les temperatures, respirem una mica millor, no serà una calor tan sufocant, però a partir de diumenge torna a pujar i a mitjans de la setmana que ve fins i tot podríem tenir valors més alts que ahir. Veurem si s'acaba batent el rècord absolut de tot Catalunya, que el tenim a 45,1 graus de l'any 2023.
0: Tu tens ganes que se superi aquest rècord o no? Digues la veritat.
2: A veure, seria una mostra de que anem per molt mal camí,
0: pel pedregar,
2: la veritat. Sempre és emocionant tenir coses noves, però...
3: Però aquesta potser no, no?
4: Sí.
3: Home, no sé.
4: Bueno, a nosaltres ens agraden una mica les desgràcies, Mònica.
2: No, a veure...
4: Que la gent estigui en alerta.
2: Tampoc ho podem aturar i molta calor en farà. Si batem algun rècord, això, doncs ho explicarem. I jo recordo l'any 2023 estar amb l'F5 a l'ordinador esperant a veure si es batia el rècord i es va batre, i era el moment en què estàvem amb l'informatiu en directe i vaig entrar corrent a dir, just ara! Aquesta hora s'acaba de batre.
5: Pobre, estava molt sol en aquella època.
0: Ens agrada la versió friki de Mònica Usarta. Ens agrada. En fi, que tothom faci el que pugui fins que passi, que sembla que encara falten bastantes setmanes. Alguna cosa més, Mònica?
2: Doncs mira, no, ara al matí sol, després a la tarda alguns ruixats al Pirineu, i aquesta tarda de nou aquest vent del sud que podria complicar la tarda amb el tema dels incendis, com va passar a la tarda, però es va fer una feina fantàstica per part dels bombers.
0: Ens traiem el barret davant dels cossos de bombers. Doncs ara obrim línies al 902-477-105. Gràcies, Mònica. 902-477-105, perquè com cada dijous, fidels a la tradició, obrim línies al telèfon del directe perquè els minimatiners que ens escolteu podeu trucar i guanyar un pack familiar d'entrades, un total de 4, per anar a l'Aquàrium de Barcelona.
3: Hombre!
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
7: Truca'ns ara. 902-477-105.
0: Hola, bon dia.
3: Hola.
8: Hola.
0: Com et dius?
8: Ferran,
0: quants anys tens? Des d'on truques, carinyo?
8: Des de... Gavà.
0: Valen. Des de Calaf. Ho he dit bé? Sí.
8: Gavà.
0: Perfecte. Una zona ahir afectada pels incendis. Escolta'm, què vas cap al casal? Cap on vas, Ferran?
8: Casa...
3: Que xulo.
5: Si no ha acabat la frase.
0: Ha acabat la frase, Mar.
3: He escoltat el casal.
5: No, de casa de...
3: Ah, entès el casal.
0: Vale, perfecte. Encara no he entès on aneu, eh?
5: A casa la tieta.
0: A casa la tieta, perfecte.
3: Entès el casal, perdó.
8: Sí,
3: a
8: casa la tieta.
0: Vale. Molt bé, meravellós. Com que la cobertura també és una mica deficitària, entrem ja en matèria amb la pregunta, Mar Puga. Centrem-nos.
3: Vinga, va.
5: Acaba les preguntes.
9: Molt bé, acaba.
3: Ai, va. La pregunta, Ferran, és què són les petxines que ens trobem a la sorra de la platja? Vinga, A, és la closca dura que tenen alguns animals per estar ben protegits. B, és el casc que utilitzen els peixos quan van en bicicleta.
9: El Tour de Francia per la porta.
3: O sí, són els plats on mengen les gavines la sopa.
9: Quina
3: és la correcta?
9: Morre cap al gato.
4: Escuchamos la respuesta de Ferran, que quiere marcarla. Ya,
9: morre cap al capa.
4: ¡Marcamosla!
0: Ya está marcada.
5: ¡Qué susto!
4: Y la respuesta, Ferran...
9: Morre cap al capa.
3: ¡Es correcta!
4: ¡Correcta!
0: De 9 anys i des de Gavà a...
3: Gràcies, bonic.
0: Que vas amb la mare al cotxe, eh?
10: Sí, sí.
0: Com es diu la mami? Com et dius?
10: Lourdes.
0: Lourdes, doncs ja pots buscar això, un total de 4 persones i una data per anar a l'aquàrium, que les entrades són per vosaltres.
10: Bueno,
0: el...
10: I l'altre fill, sí.
0: Ah, molt bé, mira, família nombrosa.
4: No pengeu, no pengeu.
0: Un petonet, moltes gràcies per escoltar el programa, no pengeu, gràcies, aquàrium.
5: No pengeu.
11: Adéu, classes. Hola, vacances. Aquest estiu viu una nova aventura al nou aquàrium de Barcelona. Observa els taurons de ben a prop. Descobreix milers d'animals marins. Diverteix-te amb experiències immersives i interactives i deixa't sorprendre per la ciutat submergida. L'univers de Gaudí sota el mar. Consulta els descomptes i avantatges per a famílies i grups a aquariumbcn.com.
12: Matina Codina. Tan bo que t'emprenyaràs quan perdis la cobertura de ràdio per culpa... Túnel. Cada matí a RAC 105.
13: RAC 105 Barcelona.
14: No importa on siguis, amb TMB ets a prop de tot, de la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot. A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pioners de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
15: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
16: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
17: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
16: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
18: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner. Amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
21: Per trobar bona música...
22: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
23: Sí, Celo Carti.
24: Mi penya del RAC 105.
25: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
26: Família de RAC 105.
27: Som els Catarres.
28: Som aquí Figaflaues i Stay Home.
29: Som els Tiets.
30: Sóc el Migui Núñez.
31: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
32: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
33: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
34: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
35: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
36: no cal creuar mig món.
37: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
38: Un petó i una abraçada, família.
39: Un petonet de part de tots cinc.
40: Això és RAC 105.
41: Un besinho.
42: A RAC 105.
43: Merci, besito.
44: RAC 105.
45: Sempre apostant per la música en català.
46: 105. RAC.
47: Let's go!
48: La teva música.
49: RAC 105.
50: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Últim cop d'ull a les carreteres. Ferran Aràndiga, des del RAC. Com està el trànsit? Molts embussos avui, o què?
1: Bon dia, doncs comencem a continuar amb la jornada d'avui dijous amb diverses incidències més enllà de les retencions habituals que continuen amb intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Tenim un accident des d'avui a mitjanit, en aquest cas a la AP2, entre la Bisbal del Penedès i Banyeres del Penedès. Un camió accidentat encara obliga a tallar un carril de circulació en direcció a Barcelona. També tenim un segon accident a la AP7 a l'altura del Papiol que ens deixa fins a dos carrils de circulació tallats en nord. També tenim un tercer accident, en aquest cas a Santa Coloma de Gramenet, a la B20, que en direcció a Barcelona, en sentit sud, també talla un carril i provoca 2 quilòmetres de retencions. Tenim una quarta incidència, en aquest cas una avaria, en aquest vessant Besòs també, a la C33, a l'altura de Montcada i Reixac, que ens deixa un carril tallat en direcció a Barcelona. Tot plegat, doncs ens deixa moltes retencions en tot el nus de la Trinitat. També destaquem cues al Vallès, concretament a la AP7, en direcció a Tarragona, amb 1 quilòmetre de cues al punt de Montornès del Vallès i també entre Mollet i Barberà. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris o Moda Jaeco de Catalunya.
3: Hi ha moltes maneres de llevar-se, però les altres potser són més avorrides.

0: Curiós aquest fenomen que s'ha produït entorn a aquesta cançó de Justin Bieber, que torna a ser número 1 a tot el món. Beauty and a Beat, la gent la celebra, la gent li segueixa les cordes vocals. És tremenda, electrònica, melòdica i estiuenca, òbviament. Per això són aquí al Matina Codina de RAC 105, 12 minuts i les 9. Per cert, Marc Puga, que és notícia, Justin Bieber, avui.
1: Sí, perquè serà un dels caps de cartell del primer espectacle al mig temps de la història en una final de Mundial de la FIFA.
2: Oh, sí?
1: Sí, s'incorpora un cartell d'estrelles, ja que inclou Madonna, Shakira, BTS i ara també Justin Bieber.
2: Però no estava una mica malament.
0: No, aquest nano, home, està a tope ara, ja després d'haver actuat a Coachella...
3: Ah, que va fer jo de cantar a capella amb els fans.
0: Sí,
3: que maco.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, escolta'm, està, tothom té dret a una segona oportunitat.
4: Per què no llevarà la Melody, macho?
0: Anem a fer la tele, va. Fiam.
5: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: I el moment viral del dia és el següent. Lillo, bon dia.
2: Sí, perquè avui acaba la revuelta i ahir en el penúltim programa van tenir la Shakira per videotrucada per promocionar els concerts de Madrid. I en plena comunicació, aquest moment del dia que diu l'Ernest, és el següent. A la Shakira li va entrar una trucada i, clar, ella estava davant l'ordinador. Llavors era com complicat gestionar-ho tot, perquè si no se solapava la trucada amb la videotrucada que li estaven fent.
0: Exacte.
2: I perquè no es tallés la comunicació, va aparèixer com una cosa per sota la pantalla.
0: Un actor secundari.
2: Sí, que li passava com per darrere a la Shakira.
4: Una por!
2: Es va moure per darrere, semblava una espècie de gos vestit que va aturar la trucada entrant.
4: Això és un mono, no?
2: Sí, exacte. I des de plató van mig veure que no ho havien vist al principi. Mm. Però, clar, de cop i volta va tornar a passar en direcció contrària per tornar al lloc d'inici i llavors el públic ja va poder veure que, bueno, que estava passant alguna cosa i que no era un animal, era un ésser humà.
4: Què?
2: Concretament, l'assistenta de Shakira.
6: Ai, ai, ai. Està molt viva, està molt viva. Ui, que me té una llamada.
7: ¿Quién te llama?
6: No sé, a ver.
7: ¿Quién es? Cógeselo, cógeselo.
6: No, ya colgué.
7: Hay una...
4: ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué?
6: No sé de ahí quién me llama, ¿no?
7: Se ha colgado la llamada, ¿no?
6: Se ha colgado, ya colgué dos veces, además, insistente, ¿eh?
7: Shaki, dile que salude, dile que la saludemos, ya que está, ya que ha salido.
4: Deja a las personas que se pongan de pie, hombre.
7: Que la, ya la saludamos, claro.
6: Es mi asistente.
7: Ya que
6: estaba tratando de colgar la llamada.
7: ¿Cómo te llamas? Perdona, que te hemos visto solo de perfil.
6: Diana, un pastor.
7: Diana, me ha gustado porque tú, intentando mantener la profesionalidad para colgar la llamada, has dicho, yo creo que si me agacho mucho no me ven.
6: Pero creo que si me vienes.
7: Y de pronto una persona restando ha estado... Os agradezco el momento porque ha estado muy guapo. Muy, lo agradezco mucho porque...
0: L'assistenta ajudant Shakira entrant a quatre grapes a plano i, evidentment, s'ha fet viral i el Broncano contentíssim amb això. Dues coses a puntualitzar. La primera, creieu que la persona que estava trucant era Gerard Piqué?
2: Ah, ostres, seria boníssim.
1: Ah, seria boníssim.
0: Al final comparteixen la canalla, eh?
3: O el Magí García de la Sotana, per recrear el mateix moment, però al revés.
0: I l'altre, hòstia, amb els calés que té Ràdio Televisió Espanyola i Shakira, com pot ser que soni tan malament la trucada, la videotrucada aquesta de la Shakira, des de Boston?
2: Sí, perquè la imatge era bona, en canvi, eh? Vull dir, a nivell d'imatge sí que es veia molt clar.
4: Era bona.
0: Doncs atenció, perquè setembre i octubre tindrem, entre setembre i octubre, 12 actuacions de moment de Shakira, tot i que va manifestar la intenció d'ampliar encara més aquest calendari.
3: Sí, home, sí, que faci residència.
0: Sí. La turra amb Shakira de la tardor serà tremenda. Anem amb més coses, Lillo?
2: Sí, perquè en aquesta època de l'any passen sempre dues coses. La primera, que fa calor, i la segona, que a la tele ja no saben de què parlar.
1: És veritat.
2: Es nota molt que els continguts són fluixets i el programa I ara són soles han ajuntat amb dues coses. En un moment tonto que no sabien què fer, el reporter José Domingo va fer el clàssic de... Se puede cocinar en la calle, en el suelo de la calle, del calor que hace.
0: Sí.
2: Llavors van anar al terra del carrer i van cuinar un ou i unes coses molt...
0: Sí, i una mica de pit de pollastre.
3: Espera, que me trae un huevo aquí, espera, mira. En directo me trae un huevo.
8: ¿Qué va a hacer?
9: Al asfalto.
8: Venga, venga. Al asfalto, venga.
10: Ha tirado un poco de...
9: Venga, venga.
8: Toma ya, toma ya.
3: Lo llevo, al final del programa lo llevo.
9: Sí, sí, se está haciendo.
3: 30 minutos. ¿Y mi solomillo, mi pechuguita, cómo está?
9: Está para darle ya la huerta, ¿no?
3: Oye, yo creo que se me ha pasado y todo, ¿eh? Mira cómo está la parte de atrás de Esto, bueno, madre mía, esto quema y todo, ¿eh? Como está la parte de atrás, esto ya es suela, ¿eh? Suela de pechuga.
0: A veure, són experiments que sempre fan gràcia, no? Sí. Estem a 42 graus a l'ombra, anem a cuinar un ou ferrat i una pit de pollastre...
10: No, faran gràcia a tu, ja tu. Faran gràcia a tu.
0: Però, perdona, quanta gent deu estar al sofà entretenint-se amb aquesta cosa?
10: Home, doncs has de tenir una vida molt trista per veure un senyor fent un ou ferrat al carrer.
11: Això és veritat.
0: Això és veritat.
1: Tens raó, Toni.
0: No ho sé, no sé si se'l van menjar o no. A 7 minuts i les 9 del matí acabem celebrant una efemèride televisiva... Oh! Que per mi és de les millors.
2: Sí, estem d'aniversari perquè avui, justament avui, es compleixen 25 anys del mític Diario de Patricia.
0: Oh! Oh! Quin dia es va inaugurar la tele? Això va ser el 2000... Hem dit...
2: 2001. El 9 de juliol de 2001.
0: Joder.
2: Va començar aquest programa de Patricia Gazzaniaga, que pels més joves dic que era un programa de testimonis on venien persones molt estranyes.
0: Sí. Molt.
2: De tota Espanya per explicar les seves històries.
0: I encara avui en dia són virals, moltes d'aquestes històries.
2: Bueno, l'APM han omplert mitja temporada només amb talls d'aquest programa, no?
11: Si va començar el juliol vol dir que era el típic programa d'estiu que no deurien confiar gaire. Bueno, per complir l'estiu ja ens va bé, i llavors a veure què funcionava i van dir, ostres...
0: Ho va patar, jo ho mirava cada tarda.
2: Jo recordo que al poble on estàvem, que estava tothom a casa veient el programa sempre.
11: Sí, tant.
2: Una d'elles, per exemple, una d'aquestes històries era la d'un noi que sense haver tingut relacions... Atenció.
0: Íntimes.
2: Sí. Creia que la seva xicota estava embarassada d'ell.
11: Que mític.
1: Què dius?
12: Total, que empezáis esa relación. ¿Y qué pasó esa noche?
13: Pues nada, que me dijo que nos fuimos a un hotel. Quería hacer cosas privadas. Y no... Yo le dije que no, que era muy pronto. O sea, que no hicimos nada. Me quedé en blanco. Porque es la primera novia que me dice a mí eso.
12: Más en blanco te quedas cuando te dice el qué. Al cabo de unos días.
13: Que está preñada, de mí, se supone.
12: ¿Y cómo iba a estar embarazada de ti si no había pasado nada?
13: Pues ella dice que fue a un médico, le pusieron una inyección y decía que el niño era mío.
12: ¿Pero una inyección de qué? ¿Pero una inyección de qué?
13: Una inyección con un espermatozoide mío.
12: ¿Qué?
13: Un espermatozoide mío. A lo primero me lo creí, porque me dijo que le tocara la barriga, que notaba como que se movía algo y tal. Y yo le toqué y digo, joder, sí que se mueve. Pero después me dijo que era mentira.
12: Ai, te l'ha reconocido.
13: Sí, sí.
0: Gent molt, molt justeta anava aquí, perquè en el cas, en el supòsit, diguem-ne, que el doctor li hagués injectat alguna cosa a aquesta noia... D'on ha tret l'esperma el doctor?
11: Però no racionalitzis, o sigui, Ernest, que... no cal. No busquis raonament.
3: No cal buscar raonament. Que a aquest nano li faltava una bullida.
0: Sí. Però més a ella, que li va intentar fer creure que estava prenyada d'ell.
11: Aquí la intel·ligent és ella.
0: Per Bluetooth.
11: Clar, clar.
0: Per Bluetooth.
14: Bueno, mi mamá también se quedó embarazada del doctor.
11: Es verdad.
14: Porque yo el ginecólogo de mi mamá clavado a mí.
0: Es verdad. Però això, Quico, està contrastat, això, Quico Rivera.
14: Es que no hace falta contratarnos, somos iguales.
0: Escolta, felicitats al Diari de Patricia aquesta tarda, si no sé què fer l'Illó. És un bon pla recuperar com els greatest hits, no?
2: És veritat.
0: No descartem fer-ho aquí al Matina Codina un dia d'aquests. 4 minuts i les 9. Alan, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
15: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos,

0: Com s'enganxa la nova cançó dels Tiets per aquest estiu. Ens encanta aquesta cançó, no només per la melodia, per la lletra, sinó pel missatge pròpiament, que és que a vegades volem massa i necessitem poc. Ara. I el que realment necessitem no està tan lluny, ho tenim davant dels morros.
1: Jo amb una croqueta ja faig. L'important és la croqueta.
0: Crec que no parla de menjar la cançó.
2: No.
0: No, parla d'altres temes.
1: És una cosa de la Milla del Mar, o no sé què. També m'agrada el Milla del Mar.
0: No, i suposo que les olives l'Espanyola també, no?
1: Home! M'encanten!
0: Ahir amb la Mar Puga vam conèixer la gent de les olives l'Espanyola. En persona, tu.
3: Sí, em van encantar. Són fantàstics, el senyor Amoníssim. Ens va fer un vídeo, tu i a mi, cantant.
0: Sí, expliquem una mica aquesta escena, perquè la Mar Puga i jo no se'ns va acudir una altra cosa quan ens vam presentar el senyor de les olives l'Espanyola que cantar-li la cançó als morros.
3: Que en sabíem, diguéssim,
0: l'inici. Començar. Mira, ve un comercial d'aquí de la casa i diu, mira, aquest és el senyor de les olives l'Espanyola. Nosaltres li vam fer, abans de res, i primer de tot. I el senyor va dir, et trec tota la publicitat de Raxenxa.
2: Sort que no va venir el del toco-toco-tot,
0: Bé, va, parlem de les olives l'Espanyola perquè les seleccions ja tenen el seu 11 de gala preparat i a l'Espanyola també. Amb el número 4, crideu a mi, sisplau, el Jalapeño. Amb el número 22 tenim les olives de Saitó. Amb el 7, les de Hilda. I amb el número 1, el nou fitxatge d'aquest any que arriba per revolucionar els aperitius, que estem parlant de les olives de l'anxova de l'Escala, família. Ja ho sabeu, els dies de futbol no poden faltar els amics, i ara que ve el bon temps, doncs, bueno, el bon temps, no sé si és bon temps això que tenim, però millor estar a casa amb unes olives de l'Espanyola.
4: Correcte, fresquetes a poder.
0: No poden faltar en cap cas les olives de l'Espanyola. Sense l'Espanyola...
5: L'Espanyola no hi ha aperitiu.
0: No hi ha aperitiu. No sé com ho faig, que sempre quadro aquest tros, eh? Jo fins allà.
2: Perquè ets molt bo.
4: Ets tan bo.
0: Soc un mag de la ràdio.

0: Matina Codina.
1: Hola, bon dia, bonica. Soc l'Ernest Codina, truco de la ràdio, Sònia.
2: No fotis.
1: Clama.
2: Jo sempre ric amb vosaltres. Sònia, millor manera de començar el dia.
3: Oh.
4: Mira, agafarem aquest tall i el farem servir per una promoció d'aquestes, perquè, clar, és que ens vens tan bé.
0: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.

0: Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
1: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
2: Arriba la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia. Com una escombra Dyson V15 Detect Fluffy amb tecnologia làser per 579 euros. Ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
3: El Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
4: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
5: Sona bé.
4: 4,3 litres de consum al 100.
5: Sona Qashqai e-Power.
4: I el 0% TAE.
5: Sona que estreno un Nissan.
4: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
8: Tanta simpatia no pot ser obra d'una intel·ligència artificial.
9: Matina, codina.
8: Un programa fet per persones de carn i ossos.
9: Felicitats pel programa.

0: adaptació del número de la Madonna Like a Prayer, que satisfà nostàlgics i també noves generacions. Fantàstica per la pista de ball, Like a Prayer! Yes. Amb ella hem obert nova hora a les 9:05 d'aquest dia 9 de juliol, que és dijous, i és un dia especial perquè fa anys un dels mascles de la Mar Puga. Tom Hanks!
1: Ostres!
2: Hola!
1: Quina pena.
3: No puc. Fa 70 anys, el Tom Hanks.
1: I
3: estem escoltant la banda sonora de Forrest Gump perquè és de les úniques pel·lícules que he vist que m'ha passat que jo l'he vist de gran, Forrest Gump. No l'havia vist mai, és el típic clàssic que vaig dir jo de veure-la. I la vaig mirar farà 3 anys o 4.
0: Seria Forrest Gran.
3: Forrest Gump.
4: És bona.
3: I vaig passar la peli, no és conya, plorant des de que va començar fins que va acabar. La vaig veure borrosa, de tota l'estona tenia llàgrimes. I només m'ha passat aquest fenomen amb dues pel·lícules al món, que és Forrest Gump.
1: A veure's l'altra.
3: I Mamma Mia 2.
0: Joder.
2: La 1, eh?
3: No, la 1. La 2, està morta la dona, llavors.
1: Ah, la vaia spoiler.
4: Spoilers de Forrest Gump.
3: El cas és que...

0: Avui fem el top 3 de les pel·lis magnes de l'actor Tom Hanks.
1: Home, una de les seccions més difícils de reblar, no?
0: Home, és molt complicat, perquè té pel·lis, té pel·liculones.
1: Top 3, fer el pòdium de les millors pel·lícules de Tom Hanks no és tasca fàcil.
0: És molt difícil. Sabeu que tenim un story on hem preguntat la pel·lícula preferida, per tant podeu anar ara i votar, perquè ara comentarem les vostres preferides.
2: A mi m'agradava la de la senyora Doubtfire, aquella.
1: No, aquella és
3: la de la Chuck Norris.
1: Robin Williams.
3: A mi la de Chuck Norris me gustava.
0: Bueno, pues estàvem hablando de Tom Hanks. Vinga, anirem en tercer lloc. Ernest, aquesta t'agradarà, és del 2004 i es tracta, evidentment, de La Terminal.
1: Home.
0: Una pel·lícula dirigida per l'Steven Spielberg, que es basa en una història real, que és ell que interpreta un home que arriba als Estats Units just quan el seu país esclata un cop d'estat. El seu passaport deixa de ser vàlid, es queda atrapat a l'aeroport sense poder entrar al país, però tampoc pot tornar a casa. És una pel·lícula clàssica, que té la típica escena d'ell amb el traje marró, no?, allà al mig de l'aeroport, que la vaig veure fa bastants anys, però la recordo bastant. És una pel·lícula que marca, no?
4: És una merda, aquesta pel·lícula.
3: No, és veritat, no, està molt bé.
4: I si tu vas a l'aeroport i no surt el teu vol, te'n tornes a casa. Oh,
3: que no podia, però... que no té passaport.
0: És
3: no s'ha entès la trama.
0: Clar, és la importància de no perdre mai l'esperança, parlar de la paciència, l'amistat, té un toc d'humor, està molt bé. Anem amb la segona. La segona no és una, sinó que és una saga. Sí, és aquesta saga. Està basada en la trilogia de llibres de Dan Brown.
3: Home!
0: Sí, es tracta de El Código da Vinci, Àngeles
4: i Demonios. Una altra merda. Una merda que no s'entén, aquesta part.
0: Una meravella, aquestes pel·lícules. Ell és el professor, sabem, expert en símbols que ha de resoldre enigmes i conspiracions relacionades amb l'art.
2: Qué fuerte.
0: I és com una pel·lícula superinteressant, no?, que et manté tota l'estona. M'agrada molt. Ahir, de fet, fent aquesta secció, pensava, ai, ara les vull mirar, no? Com que tinc maratón de Harry Potter, maratón de... A més, passa a Roma, París, Florència, aquestes ciutats que les pel·lícules sempre tenen com aquest punt de, no?
3: D'art,
0: de misteri. Bueno, com rotllo Casa de Papel, rotllo Berlín.
1: Sí, bueno, no,
0: sí,
1: hi ha una connexió cultural amb les ciutats que hi apareixen.
0: Clar.
3: Berlín, el personatge. Clar.
0: Berlín, sí, exacte.
3: Estan parlant de Roma.
0: I anem amb el top 1, que ja l'hem dit, però el repetim, perquè, evidentment, la pel·lícula de Tom Hanks és Forrest Gump. Sí. Jo amb aquesta banda sonora escric el meu llibre d'amor. Sabeu que jo escric un llibre? Sempre és moment de comentar-ho.
3: A veure si l'acabes ja i deixes de parlar del tema.
0: No, és que el publico d'aquí 10 anys. Oh, doncs escric molt amb aquesta música, perquè em sembla una música increïble. Interpreta aquest home que té una manera molt especial de veure la vida, de veure el món, que sense voler-ho acaba vivint moments molt importants de la història dels Estats Units. I és una pel·li que fa plorar, que fa pensar molt, que va guanyar, ell va guanyar l'Oscar com a millor actor, i a més es va emportar molts Oscars en millor pel·lícula, director, bueno, com meravellosa. I anem a escoltar un trosset de Forrest Gump.
5: Hola. Me llamo Forrest Gump.
3: I ja està?
0: No, és una escena.
3: Calleu, que no sento.
5: Ya podría comerme como un millón y medio. Mamá siempre decía...
1: M'agradaria veure el doblador, doblant la pel·lícula, no? De l'original, allà a l'estudi de doblatge.
2: Sí, senyor.
1: A veure quines formes, no? Com ho fa.
3: Sí, era un jardí aquesta...
0: Sí,
3: sí.
0: T'hem deixat sol completament. Anem amb els oients, que han comentat pel·lícules preferides vostres. Les nostres pel·lícules de Tom Hanks. Per WhatsApp ens han arribat missatges que ens han dit Salvando al Soldado Ryan, molt bona també. El Peor Vecino del Mundo, que és bastant nova i és una pel·lícula també molt xula. S'ha repetit molt la de Forrest Gump, evidentment, i la del Código da Vinci, perquè agrada bastant. Una persona ens diu, difícil escollir, però Socios i Sabuesos.
3: Ostres, no, aquesta és una que el Tom Hanks és poli i té un... El seu ajudant és un gos.
0: Ah.
3: Un gos d'aquests, el típic gos que se li menja...
6: La Patrulla Canina, diguem.
3: Més o menys.
4: Perdona, estic flipant que ningú digui El Nàufrago.
0: Diu, però Forrest Gump, sens dubte. Ningú ha dit El Nàufrago, diuen La Terminal, Big, Filadèlfia, també una gran pel·lícula, un clàssic.
4: No tenia puta idea.
0: Repeteixen El Peor Vecino del Mundo, Alguna Cosa para Recordar. Bé.
1: Home, Nàufrago també és de les que m'ha marcat més a mi.
4: Home, perdona, és que estigui La Terminal en aquest top 3, que és una xorrada de pel·li, i no El Nàufrago, que fot una interpretació de Déu magna.
0: Fes tu el top 3 el proper dia.
3: La de Rocky me gustó mucho.
6: Que no és
0: suya.
1: Doncs així és com hem volgut celebrar nosaltres l'aniversari, aquests 70 anys de
0: 70,
1: Tom Hanks, repassant una mica les millors pel·lícules que ha vist la Mar Puga, entre cometes, perquè diu que Forrest Gump la va veure plorant tota.
3: No se'n recorda, l'altra fa molt de temps.
0: Mireu si vaig plorar, que no m'he atrevit a tornar-la a mirar.
3: Sí que va
0: plorar. L'he mirat un cop i mai més.
4: Carinya.
1: Doncs la mirarem junts.
3: A veure, pa quan una de Leo Harling.
0: Con esas no lloro.
6: Sí, de asco.
3: Son graciosas, las Harling.
0: Luego te pongo...
4: Torrente, la mejor. Torrente, presidente.
1: Matina Codina.

0: És una de les cançons més famoses de la dècada dels 2010, aquesta de Omi, que es diu Cheerleader. La remescla que més va funcionar va ser la del 2015, de Fèlix Jean. Nosaltres som el teu cheerleader matinal aquí al Matina Codina. T'animem sempre a cabida al Matadero i ara anem a fer una trucada a la Noa.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Hola, Noa, has agafat molt ràpid el telèfon. Soc l'Ernest Codina de RAC 105. Per molts anys, bonica.
2: Ai, quina bonada,
3: Més, penja-la, penja-la.
2: Què és això?
0: Ah, no, aquesta és la reacció que espero jo quan truquem algú per sorprendre'l, per transmetre aquesta comunicació que una amiga teva et vol fer de felicitació. Un moment!
3: No, però deixa-la parlar, que és el seu moment.
0: Noa. Dues coses. La primera, bon dia. La segona, intenta buscar cobertura o treure el mans lliure, sisplau, perquè se sent una mica amb dificultat.
4: A veure, que estic buscant, és que estic buscant aparcament.
3: Clar.
4: I aquí a Tarragona serà cosa molt futura, fill.
3: Posa els warnings i frena al mig.
4: A veure, que trobo un passo de peatones.
3: Com
4: un
3: fan
4: moment,
3: els quillos.
4: Sí, igual. Però m'escolteu o no?
0: Sí, perfectament.
3: Des del principi. Sí, per la finestra t'estem sentint.
0: Escolta, Noa, com és que et fa tanta il·lusió aquesta trucada del Matina Codina?
4: Com esteu? Mira, ja he trobat un
5: puesto.
4: Com esteu?
5: Oh, molt bé. Escolta, doncs aquí anar fent, com sempre.
4: molt bé. Estàs... Oye, que soc no... Soc nova, fa poquetes que us escolto.
3: Ah, sí?
4: No, sento, No fa molt que us escolto i la veritat és que alegreu els dies i els matins,
0: I com és que t'has unit a la comunitat de matiners arran d'una recomanació? Va ser fent zapping? No sé, com has arribat a RAC 105?
4: Va ser perquè l'Àngels Barceló s'ha jubilat. I llavors dic, si no tinc l'Àngels Barceló...
2: Gràcies, Àngels.
0: No, és ben bé, fem ben bé el mateix tipus de programa,
3: Es passa cada dia, això.
2: Sí. Molta gent s'ha passat a...
4: Però l'Àngels és més sèria.
0: Llavors, el que podia semblar a priori una mala notícia, que és que una professional amb la trajectòria recorregut i solera de l'Àngels Barceló es jubili, és una bona notícia per la Matina Codina.
3: Ara, quan plegui l'Herrera, recuperem l'altra meitat i líders.
4: Ai, que bo, que emoció. Però això que, de què ha sigut idea? De la meva amiga, segur, de la Mari Pauli.
3: No te calles,
4: la Mari Pauli, no?
3: Esta es de las mujeres que le hace una pregunta y estás tres días hablando con ella, increíble.
0: No, d'entrada...
4: Ja me tranquilitzo, què dieu?
0: Va, sí, respira, rebaixa els nivells d'excitació. Noa,
4: digue'm.
0: Rebaixa els nivells d'excitació un moment, perquè et vull felicitar. De part de la Paulina.
4: La Paulina, me la menjo. Avui he quedat amb ella, per dinar.
5: No queda ni sota l'aigua.
4: Me la menjo. Moltes gràcies.
0: No te la mengis, que seria condemnable, seria un exercici de canibalisme sense precedents.
4: També.
0: Sí, escolta, no, diu que fa només 4 anys que us coneixeu, però que no ha necessitat gaire temps perquè esdevingueu grans amigues, perquè ets una molt bona persona.
4: Igual que tu, si me coneixessis, jo també seria molt bona amiga teua.
2: Què proposa?
3: Algú que parla més que tu, Ernest.
2: Què proposa?
4: Ernest, jo vull fer un programa amb altres, fer així una conya un matí, que sóc molt divertida,
3: Ja callant, nena.
0: No, ens acabem de conèixer.
4: Quan te falli algú, me truques.
3: Ara. Né, esta te la pincha si quieres. Lo pasa que te va a poner la cabeza que no vea,
5: No diguis això, home.
3: Santiago!
0: Escolta, Noa, per molts anys, de part de la Paulina, gràcies per cuidar l'Òscar.
4: Ai, sí, a mi Òscar, com no.
0: Diu la teva amiga que ets meravellosa i que t'estima. Jo no sé en quin moment va poder convertir-vos en amigues si encara no ha pogut dir res, ella.
3: No, pobra. Pobra.
4: Sí, és estrella en espanyol, català, a massa forçades. Perquè jo no faig més que parlar. Ja ho sabeu, no?
3: Sí,
4: sí. Llavors la màgica agafa el xip. I bueno, és una tia cojonuda, perquè encara no sap parlar en espanyol.
3: No ha pogut!
4: I ja s'ha tret el C1 de català.
5: Tu digue-li que sí.
4: I de català, Això és... Vamos, un
5: meditazo. Sí, totalment.
0: No, acabes de fer història... història de la ràdio aquí al Matina Codina.
3: Ets la millor.
0: Aquesta trucada és antològica, no puc parlar. Adéu. Noa, t'estimem molt.
4: Bueno.
0: T'estimem molt, carinyo.
4: Gràcies, igualment. Adéu.
0: Adéu. No, li volia explicar el sorteig de Llet Nostra, però hauria estat absolutament impossible.
6: Sí.
0: Però la Noa, jo crec que no li hem de regalar, perquè amb més energia ja rebenta.
7: Sí. No, i que s'ennuagaria amb els 30 litres si vol anar parlant mentre la veu.
0: Bé, en qualsevol cas, aquesta oient, entre el sorteig que farem el 24 de juliol d'un lot de Llet Nostra que integra 30 litres de llet amb totes les seves varietats. Olé. I dos packs de diversos potets de làctics, així com un doble kit esmorzar amb dues culleres i dos bols de ceràmica molt nostra, de Llet Nostra, per començar el dia amb aquesta llet fantàstica. I el Matina Codena, de RAC 105. Hòstia, Déu-n'hi-do, necessito un moment, eh?
6: Fem un minut de silenci, com diria el Lluís Canut.
5: Sí, senyor. Un minut de silenci per rebaixar una mica doncs, totes les paraules que ha dit aquesta noia que m'ha fotut al cap com un bombo.
1: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.

0: t'enganxis rient mentre ens escoltes. Matina Codina, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
1: Pensa en un cor, en un tomàquet, o un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc Black. Skoda Kamiq amb Black Pact és a 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
2: Llavors hem de dir a l'audiència que la UOC pot fer un grau 100% online, estudiar des d'on vulgui i que ara són els últims dies de matrícula.
3: Exacte.
2: Som-hi, doncs, gravem, que m'ho vull mirar després perquè ja estic interessada. Informa-te'n a UOC.edu.
4: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
5: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
6: No ho comparteixo.
5: El que he dit?
6: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
5: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda que rebé completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor a primer preu.
8: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
9: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es.
10: Xarxa Ford de Catalunya.
11: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
12: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
11: I se't transmet el fred a la mà?
12: Suposo.
11: Oh.
13: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
16: No me gusta madrugar. No me gusta levantarme a las 5 de la madrugada para ir a trabajar. No me gusta, no me gusta madrugar. No, no, no, no. Me da pereza madrugar. No me gusta madrugar. No, no, no, no. ¿Cómo es? No.
0: Hi ha moltes maneres de llevar-se, però les altres potser són més avorrides.

0: com ens agrada el flow que té el Pep Velasco, líder i cantant de la formació tarragonina Fica Flowers. Des de Valls, solucions i no problemes. El que és un problema ja és la calor extrema que tenim aquests dies, i a veure si la Mònica té la solució, perquè la veritat és que ens sentim aixafats, aclaparats i suant com porcs amb aquesta segona onada de calor de l'estiu, i sembla que ve una tercera i tot.
1: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
0: Sembla, Mònica, que serà un estiu de rècords. De fet, sí, ja en tenim algun, sí, no?, home, acumulat de les últimes hores.
2: Sí, tant ahir com abans d'ahir es van batre rècords. Ahir, per exemple, tenim el de la ciutat de Barcelona, l'Observatori Fabra, 40,9 graus. Mai havia pujat tant la temperatura. A més, és molt significatiu perquè és un observatori que té dades des del 1914, per tant, una sèrie prou llarga. A Vinebre, 44,1, Ascó, 42,3, temperatures que van assolir rècords de dia i també de nit, perquè en el cas de Portbou la mínima hi va ser de 32 graus i mig.
3: Ostres,
2: temperatura mínima, eh?
0: Sí, no van baixar a, tot el dia. A la nit, també?
2: Sí, sí, sí, a la nit, a la nit. Sí,
3: quin
2: sí,
3: horror.
2: Sí. La mínima del dia va ser 32 i mig.
0: Això és nit tòrrida, no?
2: Sí, sí,
0: en el
2: no,
0: cas...
2: nit roent.
0: A nit roent, perdona.
2: Sí, ja passem de la línia dels 30, sí. Sí, sí, sí.
3: Ja no mola tant, nit roent, ja no sona sexy.
2: Ja, no. Crec que a Espanya fan servir infernal. Sí, no fan servir roent.
4: Doncs fem servir però, clar, ja, infernal, també.
3: Sí. Has de pensar en el futur, també. Si ara és nit roent o infernal, que quan ja sigui més calenta,
2: 35,
3: què serà?
2: 35, clar, s'ha de pensar en un nou terme.
3: La nit de fills de la gran puta.
2: Sí.
3: No ho he dit, perquè
2: nit
3: encara
2: fugosa,
3: no existeix.
2: Nit fugosa.
3: No, però això a mi m'agrada. No.
2: Clar, com tòrrida.
3: Clar, però a mi tot això m'entusiasma, però nit infernal penso que he fet jo ara.
2: Ja,
5: escolta'm una cosa, Mònica, és important també observar, segur que si sorteu al carrer ho veieu, que veuràs, cada vegada hi ha més persones que fan servir el paraigua,
2: sí,
5: per protegir-se del sol.
2: Mira, és interessant això que diu el Francesc.
3: Molt.
2: Sí, sí, doncs avui el podeu fer perquè les temperatures tornen a pujar molt, no sobrepassaran el límit d'ahir, per tant jo crec que nous rècords no n'hi haurà, veurem, però sí que serà un dia de calor molt intensa. Demà i demà passat respirem una mica millor, baixen 4-5 graus les temperatures i després tornen a pujar. Tot i això, no tanquem la segona onada de calor, per tant continua, s'allarga. S'ha decidit que encara que hi hagi aquesta treva de dos dies, com es veu una pujada a partir de diumenge, continuem dins d'aquesta segona
0: aquesta
2: onada.
0: Aquesta nova pujada després d'aquest, sí, mini descens que tindrem,
2: és pitjor
0: que la tenim.
2: Sí, ara per ara, la gràfica, mira, no ho podem ensenyar per la ràdio, eh? T'ensenyo als meus companys per si volen afegir alguna cosa. Ara estem uns 10 graus per sobre del, sí, que tocaria, i la setmana 10, que ve ens n'anem uns 12-13 per sobre.
3: Si veieu la gràfica i us, sí, us l'expliquen com la Mònica et vol suïcidar-me.
2: Sí, i a partir del 17 sembla que podria fluixar clarament aquesta calor, però de moment fins llavors, molta paciència. Pot ser una onada de calor especialment llarga i intensa, eh?
5: Folin,
2: per
5: tant,
2: paciència de dia i de
0: ens
2: nit.
0: Ens desfarem com gelats, com gelats.
2: Sí, sí, sí. Respireu demà i demà passat que estarem un pèl millor.
0: I, sobre, i sobretot, perdona, des d'aquí un aplaudiment, perquè poc més podem fer, a tota la gent que treballa a l'aire lliure, perquè jo ara he anat a l'escala d'emergència un moment i veia, sí, a tots els obrers que estan treballant en les obres dels ferrocarrils, que pensava, diablo, Satanàs, yeah, el que han de viure aquesta gent aquí, yeah, fora. Yeah. A més, clar, han d'anar protegit amb els cascs, amb, clar, les armilles...
2: No,
0: amb
2: les... No?
0: És que, sí, hòstia, sí, és que això...
5: Ja veig que el Camp Nou no s'acabarà mai.
3: No.
5: Perquè el Novo, sí, ja està, que si avui tinc calor...
6: És que fa calor, Presi, tens que visitar, doncs, la piscina d'inflable per poder
5: quan
6: bagar.
5: Quan plovia també deies que plovia.
6: És que feia fred, Presi, tens que instal·lar sauna perquè fa fred.
0: L'altre dia vaig veure que, fins i tot, em sembla que era des de l'Ajuntament de Barcelona que feien enlairar uns drons per detectar les zones de calor i que no hi hagi treballadors públics, una mica pel que va passar l'any passat, que hi va haver gent que va morir per,
2: sí,
0: cops de calor,
2: sí,
0: doncs,
2: sí,
0: que no es torni a repetir.
3: Quina mania en fer servir drons per tot, eh? La gent li encanten els, sí, drons.
2: Sí. Una, Mònica, les pulseres aquestes que marquen la temperatura corporal i que piten si la temperatura puja molt.
0: Que rico. A mi em pitaria tota l'estona, Mònica.
7: Sí, però te l'has de posar al canell. Eh?
3: Sí, no te l'has de posar al pito. Dic... que pot ser que arribi un moment en el que, et pregunto tu, que ets la que més ha estudiat, que arribi un moment que haguem de canviar els horaris de les nostres,
2: sí,
3: vides.
2: Home.
3: Per ajut. O sigui, la gent no hauria, sí, d'estar treballant de 11 del matí a 6 de la tarda, no, a l'aire lliure. Si s'han de rentar els carrers, que es rentin a la nit.
2: No,
3: si s'han de fer obres, també.
2: Sol,
3: vaig
2: no
3: a casa.
5: Serà l'alcalde, ara, el nano aquest.
2: No, té raó.
3: L'alcalde torcido. Tinc les mateixes canes que el Collboni, eh? Ojo.
2: O la gent que, per exemple, està collint fruita al Pla de Lleida amb temperatures de més de 40 graus, això ens hem de replantejar.
8: Vota el PP. Partido del pene torcido.
5: Sí, seguro que te irá muy bien.
0: Mònica Usart,
3: molt d'esquerra.
0: Ho deixem aquí, ho anem seguint cada dia. Moltes gràcies, Mònica.
2: Adéu, adéu, adéu.
9: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa. Hey, it's Taylor.

0: Benvinguts a la capital de la bona música i de la ràdio. Desperta la matina, Codina, confiant una vegada més i donant-li el poder a l'entrega de RAC 105, Anil Moliner, Tu cuerpo en braille, millor cançó a l'última edició dels Premis RAC 105, 9 i 38 minuts.
1: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: És una última hora des de França, Sergi Ferrer.
2: Ostres,
3: sí,
2: ullala.
3: Perquè han multat a un tio per fer el trenet.
0: Què dius ara?
3: El trenet pot ser moltes coses. Pot ser allò que es fa als casaments, no? Que
0: ah, sí,
3: venga,
0: sí.
3: Agafes el nou.
0: La conga de Jalisco.
3: La conga, poporopo. Sí. També pot ser una pràctica sexual.
4: Claro.
3: Qui menys ha fet el trenet, no, Xavi?
5: Moltes vegades.
3: Veus? Però no és cap d'aquestes dues.
0: No.
3: És la manera... Bueno, també és bastant divertida. És una cosa que a mi m'hagués agradat fer durant molt de temps.
0: Quina és?
3: I que no m'he atrevit a fer mai. Que és
2: què?
3: Allò d'enganxar-te al cotxe de davant i saltar-te al peatge.
4: Oh, això és que
6: domingo la tarde fui a los coches de choque.
3: Ara parlarem de qui ho ha fet i qui no. Heu de saber que la multa ha sigut per un conductor que haurà de pagar 9.382 euros perquè durant mesos va estar fent la tècnica aquesta del trenet al mateix peatge sense saber que hi havia una càmera que cada dia anava guardant la matrícula. Cada dia, com una formigueta. En comptes de dir-li el primer dia, van dir tu ves fent, Gabacho, tu ves fent.
4: Una formigueta soy yo.
3: Sí.
7: Eso, ¿qué dices?
3: No os metáis en mi secció, hormigues fascistes.
4: Cállate.
3: Llavors, a més dels peatges impagats, la quantitat inclou els recàrrecs i les despeses derivades del que comptiu comptant cada dia. Llavors, jo he fet uns càlculs ràpids perquè la notícia no ho diu.
4: Sí.
3: Li he posat una mitjana de 15 euros al peatge, val? Perquè a França, déu-n'hi-do, són cars.
4: Correcte.
3: Però tampoc són 60 pavos. Més les despeses, jo crec que aquest tio en 2 o 3 mesos s'ha saltat al peatge 640 vegades.
0: Bravo. Olé. Olé. Bravo.
3: Com a mínim. Llavors jo us estenc ara mateix la pregunta a vosaltres, ara que no en sent ningú, que està tothom de vacances més nosaltres.
4: Ahí está, por la cuesta.
3: Companys del Matina Codina.
2: Què?
3: Qui de vosaltres s'ha atrevit mai a fer la tècnica del trenet
0: mai
3: en un peatge?
2: No,
4: jo no, perquè sempre penso tocaré el de davant,
3: ja,
4: saps?
3: Jo mira que m'encanta fer coses gratis,
2: no.
3: I estafar a Vertis és una cosa que em posa cachondo, però no...
0: No, perquè jo crec que amb els nervis m'emportaria la caseta sencera.
3: Sí, i sonen alarmes, sí, també, que això és un tema que a vegades estàs al peatge i dius, mira, no sona ben bé així, però és que el peatge no hi era.
5: Jo et diré que sí, i no una, ni dues,
2: mare
5: ni tres vegades.
4: No.
5: Però que ja ha prescrit. Des que soc pare no ho faig, perquè se'm farà massa...
0: És un mal exemple.
2: Perquè ja és responsable.
5: No, perquè ja massa gent al cotxe que es infarten amb aquestes coses.
2: Clar, clar, normal.
3: Però clar, jo, la barrera... No. Tu què ho has fet? I ja ha prescrit perquè ho feies fa molts anys. Sí, poso nerviós i tot. Quan tu t'enganxes al cotxe de davant, la barrera fa el gest molt ràpid a tancar-se.
2: Clar.
5: Sí, però si passes molt a prop... No fa el gesto d'abans.
3: Perquè creu que és el mateix vehicle.
2: Clar, creu que és un camió.
3: La barrera és tonta i creu que ets una alça de sobte.
5: Però clar, no? Igual ho han canviat, perquè això fa molts anys. Que
3: clar, tu no ho saps.
5: Jo vaig fer l'època d'aquella de no vull pagar els peatges.
3: Això estava molt bé.
0: I allà et vas acostumar, ja.
5: I allà ho vaig fer algunes vegades. O a vegades anàvem amb algun col·lega en dos cotxes i era com, bueno, que sàpies que m'enganxaré una mica.
3: Sí, això ho hauríem de començar a fer, perquè...
0: La veritat és que és un gustàs, per exemple, a la P7, l'autopista del Mediterrani, que no s'hagi de pagar. La veritat és que és una gran satisfacció, no? Sobretot per les butxaques, però...
5: Todo lleno.
3: Sí, l'altre dia a l'illa, quan va acabar de netejar els boscos, va sortir al Parlament i va dir que no ens relaxem, que igual es torna a pagar la P7.
0: No, perquè hi ha massa volum de vehicles, perquè entre els camions i la gent que abans no l'utilitzava perquè s'havia de pagar, tal, doncs hi ha una mica de col·lapse.
3: El de la C32 val 9 paus, ja. No, i l'alternativa són les curves dels ciclistes dels collons.
0: Trobo un atracament a mà armada haver de fer el trajecte de Barcelona, per exemple, fins a Puigcerdà, que tu passes pel... Imagina't que la ronda va col·lapsada i decideixes passar pels túnels de Vallvidrera.
3: Ai, calla!
0: I llavors comences a pagar tots els peatges que hi ha fins a Manresa.
4: Ara.
0: I llavors
4: ara
0: has de pagar el túnel del Cadí. Això puja com 60 o 70 euros.
2: Sí.
3: Perquè
2: sí,
3: està fet perquè els pijos tenen por de la gent pobra. I llavors, per ells, és una sèrie de barreres que posen per no anar als seus pobles de segones residències.
0: Doncs amb aquesta conclusió ho deixarem aquí, Sergi Ferrer.
3: Que algú ho apunti.
5: Escolta,
0: Ciutadans, amb sí, a la primera... La primera...
4: Lletra.
0: No.
3: Anem de vacances, ja.
0: La primera síl·laba és siu.
4: Ah,
0: no?
4: Siu.
0: Però també és igual.
3: És igual, Convergència.
0: No, anava a dir que els ciutadans cívics. Siguem cívics.
4: Sí,
0: ho deixo aquí. Prou ja, 9 i 43.
4: Si eres tu!
0: Ara tornem.
8: Parlem de 205 cavalls de potència.
9: Sona bé.
8: 4,3 litres de consum al 100.
9: Sona Qashqai e-Power.
8: I el 0% TAE.
9: Sona que estreno un Nissan.
8: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. Power, l'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
11: Troba el teu lloc amb ParkClick.
12: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
13: Un altre cop el teu amic al nostre sofà llit.
14: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
13: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
15: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
16: Busques una experiència estiuenca, divertida i plena d'aventures? El Balis Camp és el teu lloc. Aquest estiu apunta't al Balis Camp. Del 29 de juny al 4 de setembre vine a gaudir d'activitats nàutiques a l'aire lliure per a infants i joves de 4 a 17 anys. Inscriu-t'hi ara amb el codi a Ràdio Balis i gaudeix d'un descompte. Informa-te'n a cnalbalis.com. Aquest estiu viu el Balis Camp, l'aventura de navegar.
17: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 177, Barcelona.
18: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
19: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bonfri. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
20: RAC 105.
21: La teva música.
22: Ja tornem a ser aquí. Gràcies per seguir enganxat al Matina Codina.
23: ¿Cuál es el antónimo de comer?
24: Cagar.
25: Yes. Matina Codina, el programa de ràdio més escoltat a la Pota Nord. De 6 a 11 a RAC 105.
26: Ja comença a fer-se clar.

0: És lloable la capacitat que tenen els catarres d'anar-se reinventant sense perdre l'essència. Com ens agrada aquesta cançó que es diu Diumenge sense drama, que és l'aposta de l'estiu dels nostres amics d'Aigua Freda, 11 minuts i les 10. 9 de juliol, és dijous, i per tant toca repassar les pífies de la setmana, les relliscades al Patina Codina, que recull el Xavi Cazorla. Oh, perquè no són perfectes, Xavi.
1: No, les pífies. No, no. Contra tot pronòstic no ho som. I aquesta setmana ha passat un fenomen estrany, i és que m'ha explicat coses, moltes coses ens expliquem aquí al programa. A vegades passa que si a nosaltres mateixos ja no ens acaben de fer el pes, imagineu la gent que les escolta des de casa.
2: Jo veig dues empentes i estic una setmana parlant del tema, inventant-me que vaig anar jo a separar.
0: Vale, deixa'm aquí. Vale. No, és que he rebut un missatge, perdona.
3: No, per mi. No,
2: deixeu sempre sol.
0: No, és veritat.
4: Serà
0: és veritat.
4: Interessa lo que dice.
0: No.
5: Correcto.
6: Com no em passaven amb cap humà perquè era molt d'hora, cada cosa que deia, falta de bateria, o m'he quedat no sé què, em passaven amb robots. Mm. Llavors, en una de les moltes trucades vaig dir, digues una paraula greu, a veure si diuen, bueno, va.
2: Explotado la tierra.
6: Si hi ha un tio encara allà, pues que me'l passin.
0: Molt bé. Doncs,
7: no,
0: sí que m'ha
7: interessat. No, sí, m'ha interessat. No,
0: ja ho té tot el Joan Dausà, que ja no juga al Jo Mai Mai, perquè també li va portar problemes amb la Judit.
3: A mi m'encanta jugar al Jo Mai Mai. Em distreu. Vale. Parlem del festival.
0: Exclusiva. No, jo, per exemple, en defensa pròpia diré que moltes vegades estic fent altres coses i ho sento a mitges i no tinc res a portar.
4: Ho detectem a la primera.
0: Algú hi entrarà i no. Sí. Queda el comentari a l'aire. I detecto que és un fenomen que, per la confiança que cada vegada és més gran entre nosaltres, es anirà creixent. La temporada que ve tinc la sensació que encara es podria... Perquè la confiança fa fàstic. Ja no hi ha intenció moltes vegades de recollir el comentari de l'altre. No,
4: al contrari.
0: Més enllà que hi ha comentaris que són de merda, també.
4: Però se celebra quan algú es queda en blanc i llavors pots fer-li el bullying aquest que ens fem nosaltres.
3: També a veure, que era graciós.
8: També és veritat.
0: A veure,
8: vosaltres parleu i porteu ritme de tota velocitat. Clar. I quan hi ha un petit microsegon on de cop i volta ningú diu res, doncs queda més en evidència. Bon dia.
0: Seguim, Cazorla.
1: A veure, més coses. L'altre dia la Mar va agafar un moment en què parlàvem de bicicletes i ho va convertir en una mena de moment eròtic.
0: No, jo que he sigut, ja sé que tinc un passat ciclista, això ja ho sabeu. Yeah. No, inflau la roda, que ho fas amb aquella bomboneta petita.
1: Ui, punxes, que hi ha gent que punxa i segueixen, canvia la roda i segueixen. Sí, sí. Vés-te'n a casa si has punxat, home. Sí. Home.
9: Sí. Sé muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena.
0: I digues.
3: A mi em dóna molt de gust quan la roda està ben inflada.
10: Oi.
3: Jo vaig amb bici, que rico. Jo vaig amb bici a l'estartit. I quan està dura...
4: Sí, senyora. Oh.
11: Què diu, ara, què diu? Mare, Déu.
4: No. Sí, oh, quin gust que dona.
3: A mi m'agrada molt tocar la roda.
4: Rico.
3: I allò, saps? I llavors la bici ja va molt ràpida. I és com...
4: Oh, és que quan està inflada i dura, va, sí. Oh. I pots anar ràpid.
3: Oh. No.
12: Quan Mar s'excita amb una bicicleta.
13: Dios, está muy salida.
0: En canvi, quan el programa pren una deriva sexual, tots aixequem les orelles.
3: Mira, aquí parla tothom.
0: Tots estem pendents.
3: Marranos.
0: És increïble. En cap moment estàs pensant en el falo.
3: Què va? Us prometo que no, eh? No, us ho prometo.
0: Tu només veies la roda.
3: Sí, jo realment estava pensant en la roda dura, perquè és de veritat que em dóna gust anar amb la bici amb la roda dura.
1: Recordeu que hi ha nens que estan en el casal,
0: Sí, érem nosaltres que veiem altres coses. Seguim, Xavi.
1: Sí, acabarem amb una trucada que vam fer al Ramon, que era un veí teu, Ernest, de Sant Miquel de Balanyà, i el vam trucar pel tema del tour.
0: No hi està acostumat a parlar per la ràdio, Ramon.
1: No, però jo l'aniré trucant de tant en tant.
0: Ramon Bonet, bon dia. Estigues per mi, Ramon, sisplau.
14: Baixa una mica.
15: Había caído en una trampa de la que no podría escapar.
0: Contra, Ramon. Ramon, estàs en directe, cariño.
14: Sí, però van 10 minuts de retard,
0: home. Ui, home.
16: Calla hondo, toma que estàs ja.
0: Xino, bon dia, Ramon.
17: ¿Dónde está? No lo veo.
0: Ramón.
17: Mira.
0: Ramón,
14: ¿qué entrevista?
3: Quin caos.
18: Això és jauja.
0: Ramón, pots... Ramón!
3: Que susto.
0: Ramón, estigues per mi i allunya't del merder una mica, tio, que no se sent res.
14: Vale. Un moment, que d'allò. Estic aquí amb la menció ja.
19: Vamos allà, no?
0: Il·lusió, no?, a Sant Miquel de Balanyà, perquè avui el tour de França a la 1:22 passarà pel nostre poble de 1.300 habitants.
5: Valen.
0: Ramon.
14: Ernest, et sento molt baix, però bueno, et seguim.
11: La mierda.
0: Sense paraules.
3: No, no.
0: Sense paraules, aquesta connexió amb el Ramon Bonet, des d'aquí un petó, sí, per fer-te un bon amic. Jo sabia que podia sortir malament, i així va ser.
1: No passa res.
0: Així va ser. Acabem, Cazorra, amb les micropífies, no?
1: Sí, totes juntetes.
0: Els maratonins... Perdona, al revés, els mataronins.
6: Però no, està molt bé. Perquè fugeixes, no sé com es diu, és igual.
1: Fuges. Esperadíssim per tota la ciutadania. I com sempre que hi ha un esdeveniment d'aquest tipus i d'aquesta magnitud...
3: Mariano, cuéntale a los oyentes.
0: Punxo al poble de l'Albert Pedrol.
1: Sí.
6: Tens alguna amiga, Albert? Perquè el...
1: Sí, Alan, sí. Però
6: no, per mi no. Per mi. Dic per l'Ernest.
0: Escolta, una cosa, diu que el mal temps mala cara, no? Bona cara, perdona.
3: I també el polític George Bush, d'Estats Units. Amb...
0: George Bush.
1: Perquè van ser les 24 hores de dia.
0: Què?
1: Les pitjors de la meva vida.
3: 40 graus a l'estiu. Moment, No.
2: Escolta, 1-0 hi va guanyar Portugal. Portugal.
1: Doncs aquest equip era el de l'Andrés Iniesta.
18: Ha dicho Andrés.
2: Bueno, porque en catalán es Andrés.
0: D'on ets, Oriol?
19: Jo del Cuber.
0: Ah, val.
2: Ara hem posat l'accent, sí, perquè s'ha acoplat.
0: Avui t'hem enganxat,
19: Pues sí.
0: Ets una mica despistadot.
19: Una mica què?
3: Estic més al dia que vosaltres.
1: Molt bé, Marimar.
3: Sigo ràpida. No, Marimar no, Mar. Sin Marimar. O sea, sin Mari.
1: Sin Marimar. Et dius...
20: Aquí i en la Xina popular...
0: Es pot veure en molts moments del programa, però especialment a les pífies, que necessitem ja fotre el camp de vacances, perquè realment no hi ha per on agafar el programa. Gràcies, Xavi Cazorla. Què us semblaria si anéssim de vacances a l'Havana, per exemple?
3: Oh, que guapo!
2: Està bé, allà.
0: Fumaria un puré.

0: Matina Codina, un programa de bandera. Escolta'ns cada dia de 6 a 11 a RAC 105.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
3: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
2: A més, té un 98% de carn.
3: És natural que es noti, oi?
2: Doncs sí, natural.
4: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
5: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
8: No ho comparteixo.
7: El que he dit...
8: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
7: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
9: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
10: Però si a aquesta hora la platja està buida.
9: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
10: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
9: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: Val més que en busquem un altre.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
14: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
13: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
14: Truca al 900 903 743.

0: veure si dic bé el... És un joc que faig a mi mateix. El títol del nou disc de la Olivia Rodrigo, que es diu Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Ho he dit bé, ho he dit bé. La cançó d'avançament ha estat aquest Drop Dead Cobra, l'hora tronera, l'última del Matina Codina d'aquest 9 de juliol. Petons de l'Ernest Codina. Bon dia, Marc Puga.
1: Bon dia.
0: L'última hora que sempre serveix també en l'inici per tornar a generar una mica de context històric, les efemèrides i commemoracions d'un dia com avui, eh? I el sabeu, 9 de julio, 9 de julio. Endavant.
1: Julio, julio. Loco por el tenis. Vinga, perquè el 1882 del 9 de julio, com hem dit, se celebra el primer torneig a Wimbledon de la història. Spencer Gore es converteix en el primer guanyador en 3 sets.
0: Ara ser guapo, jugar un partit de tenis amb aquesta calor amb la solana. Terrible, terrible. Ja s'està veient molt amb els ciclistes, que precisament els ciclistes són protagonistes de la següent efemèride.
1: Sí, perquè el 1903 el ciclista Maurice Garin guanya el primer Tour de França de la història, Ernest.
0: Dies de tenis, dies de Tour de França. Avui es produeix el Tourmalet, que és una de les etapes més complicades pels ciclistes. I avui també hi ha un aniversari que hem repassat al Matina Codina a l'apartat de tele amb l'Alan Lillo.
1: Ens encanta aquesta sintonia. I és que s'estrenava un 9 de juliol del 2001, per tant ja fa 25 anys, El diario de Patricia.
0: El diario de los locos, hauria d'haver dit, perquè sortia cada personatge allà, que déu-n'hi-do. 10 i 5.
1: I era el 2002 que els Red Hot Chili Peppers publicaven el seu disc By the Way, amb cançons com aquesta.

0: també, per exemple, és molt coneguda aquesta, Puga Mea.
1: Oh! Oh, que bona!
0: Què et sembla aquesta altra?
1: M'encanta, totes són bones. Soc més de Melendi, però.
0: Sí, tot i que també, diguem, són rockeros els Hot Chili Peppers. Sí. Des d'aquí, un petó a tots els rockeros que escolteu RAC 105.
1: I el 1997 es suspèn la llicència del boxejador Mike Tyson amb una multa de 3 milions de dòlars perquè li va arrencar un tros d'orella a un altre boxejador durant el combat.
0: I a l'oreja de Van Gogh i l'oreja d'aquest pobre boxejador, no?, que devia agafar la ràbia, perquè déu-n'hi-do, quin acte de canibalisme. Aniversaris de tots aquests famosos que, malauradament, no ens convidaran avui a la seva festa d'aniversari. Mira que ens agradaria, perquè la festa ens agrada aquí al programa.
1: Ens agradaria, i aquesta serà una festa especial, perquè avui l'escriptor Josep Vallverdú fa 103 anys, ha passat la centena, i amb aquestes coses em fa molta il·lusió.
0: Tela.
1: També l'actriu Kelly McGillis en fa 69, l'actor guanyador d'un Oscar Chris Cooper en fa 75, la cantant Courtney Love en fa 62, i seguirem amb el músic Jack White, que en fa 51.
0: Dels White Stripes. Una altra d'aquelles cançons que jo, que soc DJ, la poso i la gent es torna absolutament boja fent el...

0: 10 i 7, avui hi ha un aniversari prominent.
1: Posa-ho. Sona així la banda sonora de Forrest Gump, de les pel·lícules més boniques de la història del cinema, protagonitzada pel magnífic Tom Hanks, que avui fa 70 anys, i ho hem celebrat al programa. Hem repassat les seves millors pel·lícules segons el criteri d'aquí, doncs el meu. Hem dit que eren la Terminal, la saga de El Código da Vinci i Forrest Gump, però ens han escrit molts oients, tant per Instagram com per WhatsApp, dient altres títols, Ernest, com quins?
0: Puc repassar, per exemple, La Milla Verde, que ens diu el Ginesencio, la Marta diu Nàufrago, també hi ha DJ Akitor, diu la millor de les millors, Milla Verde. És difícil d'escollir, però Socios i Sabuesos m'encanta, i Forrest Gump, sens dubte. Com dius tu, la trilogia de Código da Vinci, molta gent diu Forrest Gump, Salvar el Soldador Ryan, i aquesta casa és una ruïna, entre moltes altres. Vull dir que molts fans
1: bones.
0: Tom Hanks aquí al Matina Cullera.
1: Home, i tant, sí, perquè a més també ens han arribat WhatsApps, vull dir que ha sigut un dia bastant dedicat a l'actor.
0: Un actoràs de bandera, que avui en fa 70, molt més jove i molt més vital, la Karol G, que aquest estiu tornarà a reeditar l'èxit amb aquesta cançó, perquè continua sonant a tot arreu, és omnipresent aquest Si antes te hubiera conocido, bon dia.

0: Déu-n'hi-do, quin tàndem sorpresa, que ens ha regalat aquest 2026. Madonna i Sabrina Carpenter, ni més ni menys. Aquesta es diu Bring Your Love. I ara, precisament, anem a entregar una mica d'amor al Pedro, que fa 45 anys... Què he dit, Pedro? El felicitarem, que en fa 45. I tu, si vols, encarrega la teva trucada a desperta@rec105.cat, desperta@rec105.cat, i serem aquí fins al 24 de juliol, estoicament, aguantant la calor i animant els matins, que mira el Matadero. Literalment podria ser el Matadero, perquè, clar, semblem porcs amb aquesta suor, i aquestes nits infernals, que sembla que les fabrica el mateix Satanàs. Què? No hi ha comunicació amb el Pedro?
1: Ho he provat dues vegades, estic a la segona i no dona línia. Per tant...
0: Doncs mira, faré una cosa, perquè tinc una mica de mono, una mica de síndrome d'abstinència, parlar amb els nostres
1: oients.
0: Així que regalarem, Marc Puga, una Totebag.
1: Vinga!
0: Encara ens en queden, no, de Totebag?
1: I tant que ens en queden.
0: Fantàstic, sí, sí, sí. A parlar a la platja. La primera persona que marqui el 902-477-105...
2: Truca'ns ara! 902-477-105.
0: Li regalarem una Totebag del matí a Codina, tu. Perquè puguis posar-hi, doncs...
1: A més, són xules,
0: La teva ampolleta d'aigua fresqueta, una samarreta de recanvi, unes xancletes, per exemple, el monedero, el mòbil i aquestes mandangues. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia. Hola.
0: Com et dius, estimat amic del programa?
3: Enric.
0: Des d'on truques?
3: Ara mateix estic a Barcelona, però soc de Mataró.
0: De Mataró, molt bé, de la capital del Maresme, com els tiets. I què hi has vingut a fer a Barcelona?
3: A treballar, a treballar.
0: Molt bé, a què et dediques, Enric? A què et dediques?
1: A què? A enginyer?
3: Missatger.
1: Missatger, val, que s'havia tallat.
0: I aquest gremi del transport, d'alguna manera, sempre connectats a la ràdio, no? T'agraïm molt que sintonitzi RAC 105,
3: sí,
0: Enric.
3: Sí, tot el que
0: queda. Quan agafes vacances, guapo?
3: Segurament que la segona quinzena d'agost.
1: Ah, bé.
0: Encara falta una mica, però aquesta Totebag que regalem t'anirà bé, no? Ets de platja, tu, de piscina?
3: Sí, sí, soc de platja, sent de Mataró, tenint la platja.
0: Clar, clar. Doncs a veure si ens fas una mica de publicitat i t'emportes aquesta bossa xulíssima que et regalem. Esperem que tinguis un gran dia. I moltes, moltes gràcies, de veritat, per sintonitzar RAC 105, Enric.
3: Moltes gràcies a vosaltres i felicitats pel programa.
1: Olé,
0: fem el
1: gràcies,
0: que podem.
1: Guapíssim.
0: És un honor acompanyar-te tu i a milers d'oients. Parles
1: no
0: amb l'Enric. I mentrestant, nosaltres escoltarem el gran Joan Dausà, que es postula a la pole position per acabar liderant els èxits estiuencs en català. Al costat de Mamaduixa presenta Papi, posa-la al disc.
4: Peus a la

0: tal?
1: Bon dia, Ernest i companyia. Només dius que sou la millor ràdio de Catalunya. RAC 105, el temple. I allò que diuen, al mal temps, matina cotina.
2: El programa matinal que vols escoltar mentre surts del llit.
3: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
4: La malaltia pulmonar obstructiva crònica provoca crisis respiratòries que poden deixar empremta per sempre. Cada exacerbació pot comportar deteriorament, menys autonomia i més pressió assistencial. Avui existeixen solucions innovadores que ofereixen noves respostes i esperança als pacients. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
5: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, escolta el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
6: Carglass canvia! Carglass repara.
7: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita els Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
8: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
9: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
8: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Truca al 900-903-743.
10: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
11: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
12: Hola, RAC 105, aquí Rosalia. Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito i fins a...

0: Ahir explicàvem a aquesta hora que la Rosalia ha decidit donar diners a la causa solidària que ara mateix necessita tanta gent a Veneçuela arran dels terratrèmols. No només una gran artista, sinó també una gran persona, ho demostra constantment, i focalitzats també en anar explorant mica en mica aquest disc Lux, del qual n'hem recuperat ara la perla. Per què estem posant la sintonia d'Operación Triunfo, Mar Puga?
1: Perquè aquesta setmana estem d'estrena a Estats Units. El 7 de juliol, concretament dimarts, es va estrenar Operación Triunfo, aquest format que ha comprat, s'ha comprat a nivell internacional, perquè sabem que ho té, és d'aquí. És català, concretament. La primera emissió va ser de la gala 0, i aquest cap de setmana començaran les gales habituals, el diumenge amb gala d'actuacions individuals i el dilluns amb gala d'actuacions grupals, nominacions i primera expulsió. Té 20 concursants, a diferència del d'Espanya, perquè el d'aquí és de 16... Entren 18 a la gala 0, si no m'equivoco, sí, però fan fora 2, sí. Llavors entren 16 a l'acadèmia, diguéssim. Aquí als Estats Units no, hi ha 20 aspirants en total, i hi ha concursants de tot arreu, d'Espanya, de Mèxic, de Puerto Rico, de Venezuela, de Panamà, d'Argentina, dels Estats Units, bé, de tot arreu.
0: Compte, doncs, un talent que han recollit de diversos països, com estàs explicant, i entenc que en sortirà una estrella, no? N'estarem molt pendents aquí al Matina Codina, a veure quins són els talents que van apareixent, van aflorant en aquesta edició nord-americana d'Operación Triunfo, que s'emet a Telemundo. Per tant, Mar Puga, ojo, anem seguint el rastre d'aquest programa.
1: Sí,
0: jo crec que sí.
1: Deixa'm dir que la presentadora és la madrilenya Amàlia Martos, que tan sols té 18 anys, ja va treballar abans com a actriu d'entrar al programa i que ja era coneguda. I el jurat, aquí ve el tema gros, està format per l'Anna Bàrbara, la Ximena Sariñana...
0: Val, fins aquí...
1: No. David Bisbal.
0: Que ell, ja sabem que efectivament és l'essència del moviment llatí amb la seva música, que ha donat la volta al món i, per tant, segurament l'estrella que més brilla d'aquest repartiment de jutges, no?, d'Operación Triunfo
1: és
0: Telemundo.
1: És fortíssim, i s'ha viscut un moment bastant icònic perquè s'ha fet molt viral a les xarxes socials, el David Bisbal entrant al plató, quan la presentadora, que deixeu-me dir que m'he equivocat, la Amàlia no és la presentadora és la Natàlia Téllez, la presentadora li diu: Bisbal, cruza la passarel·la. Escolteu.
0: Endavant.
2: Este es un momento histórico. Yo no puedo creer que voy a decir eso y menos a David Bisbal. David Bisbal, cruza la pasarela.
0: I aquí teniu Bisbal entrant al plató. A més, és especial que aquest any facin aquesta edició als Estats Units, perquè recordem que fa 25 anys que va començar el format a Espanya, amb aquella edició on precisament hi sortia David Bisbal, Xenova, companyia, i que va tenir aquest himne.

0: enganxar plena adolescència. Jo tenia 15 anyets i recordo que el meu primer gran amor platònic va ser la Núria Fergó, eh? És que tots...
1: És que la Núria Fergó...
0: Ha marcat molt, eh? Segurament un dels programes de la tele que més ha marcat a tots els catalans i a tots els espanyols.
1: A mi que m'agrada molt. La tele OT és història de la televisió. Ha fet història i continua fent història. De fet, mira, demà és el concert d'Operación Triunfo d'aquí, d'aquest any, aquí al Palau Sant Jordi, a Barcelona, que estarem allà amb RAC 105 cobrint i parlant amb els concursants d'OT.
0: I això ho recollirem quan, aquí, al programa?
1: Doncs la setmana que ve, el dilluns.
0: La setmana que ve.
1: El dilluns, dimarts, perquè també és la semifinal de Tocar a Més Suena. Tot s'ajunta.
0: Mare meva. Però parlarem. Estem en aquesta època de l'any en què es van tancant cosetes, no? Es van tancant cosetes.
1: Sí. De totes maneres, el divendres a la nit a l'Instagram, evidentment, anirem publicant cosetes del concert d'OT i durant el cap de setmana també podreu veure Reels a les xarxes socials.
0: I també veurem quina és l'estrella que surt d'aquesta edició que us estem presentant avui al Matina Codina d'Operación Triunfo US.

0: Què? Quin viatge en el temps, eh? Aquest Satellites de Setembre m'agrada molt. És de la meva època, bueno, dels principis a la ràdio. 10 i 38, 9 de juliol. Tenim una notícia que és bastant impactant i bastant bona,
1: bastant.
0: Eh? Perquè hem sabut, hem conegut que projectar pel·lícules de Disney durant les ressonàncies que fan els nens, els infants, els nadons, ajuda molt a fer la prova i millora la tranquil·litat de les criatures, Marpuga.
1: Sí, aquest estudi s'ha fet a Sant Joan de Déu, de Barcelona, i han dit que redueix l'estrès justament dels nens. És un estudi que s'ha fet amb 175 infants d'entre 6 i 12 anys a 6 hospitals europeus, entre els quals, com he comentat, està l'Hospital Sant Joan de Déu. Els resultats s'han publicat i s'ha vist que durant la ressonància els nens poden mirar pel·lícules o dibuixos de Disney projectats dins de la màquina, i això el que fa és que l'ansietat dels infants es redueixi un 43%.
0: Clar, perquè els nanos no posen l'atenció en la prova, sinó que estan mirant la pel·lícula, no?
1: Correcte. Llavors es redueix aquest nivell d'ansietat després de la prova, comparant els nivells d'estrès abans d'entrar a la ressonància. Aquestes irrupcions han disminuït entre un 63 i un 69%, segons la manera de mesurar-les, perquè els nens es mantinguin més tranquils i es moguin menys. Això és molt important perquè una ressonància, és veritat, jo recordo fer-me de nena a ressonàncies al braç, per exemple, i estar dins d'un tub fins a 45 minuts pots estar. I clar, però un nen petit, vull dir, a mi ja se'm fa angoixant amb 27 anys.
0: Recordem que a l'hospital i aquestes sales on fan les proves són ambients molt freds, molt fosquets, no?
1: 100%.
0: I tu que ets aprensiva, t'haurien de posar un videoclip de Melendi, no?
1: Si t'has
0: de fer una prova d'aquestes.
1: La primera vegada que vaig anar a donar sang, vaig demanar que l'infermera, me'n recordo, van posar les teles, tenia música, que em van posar Melendi. I em van dir, de veritat, eh?
0: Has tornat a donar sang, o no digues la veritat?
1: Mira, he de dir que no, però per un motiu, i és que tu no pots donar sang... Bueno, a veure, em contradic perquè he tingut parella 2 anys, però tu no pots donar sang si tens relacions sexuals amb 3 persones diferents en els últims 3 mesos. Llavors, és veritat que... Jo, que no, he tingut parella 2 anys, sí, però normalment no he estat...
0: Ara sense... t'estàs ficant en un jardí.
1: No, com que no sóc una persona ara amb una persona, entén-me. Llavors, pues, no pots donar sang segons com. Llavors...
0: Ets una mica picaflors.
1: I a més, com sóc molt hipocondríaca, pues, quan he estat en parella tampoc he dit, vaig a donar sang perquè em fa por. Ara podria donar-ne, veus? Però em fa por. Però et satisfà molt quan t'arriba el missatge de...
0: Sí.
1: Has salvat una vida avui a l'hospital tal, gràcies a la teva sang, llavors donem sang, perquè mira, aniré a donar sang aquest any.
0: Doncs felicitats una vegada més a l'Hospital Sant Joan de Déu per aquest estudi que indica, com dèiem, que projectar pel·lícules de Disney durant les ressonàncies fa que els nanos estiguin menys estressats i més tranquils durant la prova, cosa que volem i perseguim, la pau i la felicitat dels menuts i minimatineros.
1: Això mateix.
0: Marpuga, moltes gràcies. 4 minutets i arribarem en punt a 3:15 del matí, recta final del Matina Codina en aquesta edició 1091.

0: Hi ha els que comencen el dia desmotivats.
1: Arriba una merda.
0: I després hi sou vosaltres. Els que escolteu el Matina Codina.
2: Rec 105 Barcelona.
3: No importa on siguis, amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve. Cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
4: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del temple romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
5: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apollo.
6: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
5: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
6: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apollo.
5: Entrades a la venda a teatreapollo.com.
7: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per pionars de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
8: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
9: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el barri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.

0: la versió més romàntica de Bruno Mars és aquest Risk It All de l'últim treball del Hawaià. Tremenda, tremenda. Podria ambientar perfectament una cita de First Dates, aquesta cançó, no, Marpuga, o què?
1: D'això rèiem. Sí, sí, perquè ara escoltarem la Marina Nieves i el Carlos, no?, que han tingut una cita.
0: Sí.
1: Són persones d'uns 80, no?, freguen a la vuitantena.
0: Sí, sí, sí.
1: I escolta, que moltes vegades el sexe a la tercera edat està mal vist, o la gent diu, no, aquesta... Es...
0: Ja,
1: escolta...
0: O penses que aquesta gent no està activa sexualment,
1: clar,
0: i resulta que sí.
1: Estan més actius que molts de nosaltres, eh?
0: Sí,
1: compte,
0: sí.
1: Sí, i no s'ha de parlar, vull dir, s'ha de parlar igual que parlem, sí, tu i jo de sexe, i també, perquè...
0: Jo he vist la cita entre el Carlos i la Marinieves,
1: sí,
0: t'he de dir que es nota complicitat.
1: Vale.
0: Es veuen dues bones persones, dos avis d'aquells entranyables,
1: sí,
0: i arriba el moment de la cita, que a mi no m'ha passat mai, ara ho comentem, si vols, de parlar de com van en el sexe.
1: Ai, senyor. No?
0: A veure què tal.
2: Bueno, llegamos al seso.
3: Un seso, bueno, soy bastante machoso. Fui más que soy, porque ahora ya... Hay que hablar la verdad, ¿o qué? Yo todavía funcioné bastante bien. Gracias a Dios.
2: Yo a mí se me ha olvidado. Tengo telaraña, seguro.
3: Tengo una pequeña barrera ahí. Que hay que romper esa pequeña barrera nada más.
2: Pues yo creo que a esta edad se valoran más otras cosas.
0: Sí, sí, sí. Home, sí. Marinieve, se valoran otras cosas, però sembla que tens aquí el Carlos, que està bastant actiu, no?, que diu que hay romper unas,
1: sí, sí,
0: unas barreras.
1: Hay
0: y sobre todo, según tú, unas telaranyes també s'han de trencar. T'ha passat mai a tu que vas a una cita, una primera,
1: sí,
0: cita, i parlar de la feina, no?, de la família, d'on ets, dels teus costums, de hobbies, etcètera, tal... I que la teva cita et digui, i com va en el seso?
1: Ja, no, jo crec que no.
0: I aquesta pregunta es fa...
1: A més, és una pregunta que no sé, em costa respondre, també. Com te va en el sexo? Bueno, no sé.
0: Bueno, no sé, s'ha de veure, no?
1: Hablar-lo, o sea, sí, exacte.
0: Sí, a l'atracció...
1: Està bé, parlar de sexe sense tabús, però una primera cita és veritat que potser, no sé...
0: Al restaurant ho volem saber tot, ja, hòstia,
1: aneu... Si vas al que vas, està bé. Si tu quedes per follar, doncs parlem de sexe, però clar, no sé.
0: No, més calents que el pal d'un xurrero, tu.
1: Aquí t'hauria d'anar a buscar l'amor.
0: En fi, entranyables aquests dos avis, el Carlos i la Marina Nieves, de First Dates. Escolta'm, seguim.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
8: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: Compartir una síndria del dia a l'estiu és el millor.
11: No ho comparteixo.
10: El que he dit?
11: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
10: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
12: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum, condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Fòrum Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
13: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
14: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
15: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
16: REC 105, marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys.
17: Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 gens decideixen despertar-se amb el Matina Codina. I uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.
0: Aquesta és la sintonia de la crítica, eh? Comencem simpàtics, però ja segur que de seguida es complicarà amb... perquè el Toni, bueno, és molt sincer i això té la seva part bona, que és que sabem la veritat de les coses, però també a vegades és dolorós. Toni, bon dia.
18: Què tal?
1: Hola!
18: Bon dia a tots.
0: Moment d'escoltar què t'ha semblat el programa avui.
18: Bé, doncs arrenquem amb el pitjor del programa, que ha estat l'audiència del Matina Codina.
19: Hala, què dius?
18: Avui ja disparo directament contra l'oient.
0: Però l'oient vols dir que juga en això de la valoració?
18: Home, pregunto. Avui, sense cap mena de dubte, ha jugat, perquè els hi fas la pregunta de quina és la millor pel·lícula del Tom Hanks i no hi ha ni una sola resposta.
19: Què ha passat?
18: Entre totes les que han arribat, que digui el Nàufrago.
19: Es vol passar.
18: Hòstia, és que s'han dit pel·lícules de merda com a Socios y Sabuesos.
19: Oh, pel·lícula.
0: Alcazorla, la que és que molt bona. No?
19: Sí, perquè surt un gos i així s'entretén entre mirar el
18: pilar. Em sembla increïble que ningú hagi dit una pel·li, a més, de culte. És a dir, que tothom, qui més qui menys, ha passat pel Nàufrago i la recorda.
19: Qui és el director del Nàufrago, si tan bona és?
18: El teu pare.
19: No, el meu pare no, perquè el meu pare va deixar de fer cinema fa molts anys.
0: Però quina importància té el director?
19: No, si és tan bona, si és tan bona...
0: Jo hi ha pel·lícules que considero molt bones i no tinc ni puta idea qui la
19: diré. Però per què defenses el Toni? Això ho hem de mirar per guió, nois.
0: No.
18: Estem parlant de l'actor, del Tom Hanks.
19: Entre jefes s'ajuden.
0: El Toni és el meu ídol, Sergi.
19: Sí, ja, i el meu, però si no té raó, no té raó.
18: Ja et dic una cosa, i a mi el Codina és el locutor que més m'agrada dels mornings musicals que hi ha a casa nostra.
19: I a mi també és el que més m'agrada.
18: Doncs no ho sembla.
0: Prou ja, de dir tonteries.
1: I a mi també és el que més m'agrada.
19: A mi no m'agrada, ja.
18: A mi m'encanta, jefe.
0: Quin és el teu locutor preferit de les ràdios musicals, Marta, de recepció? Que ja em caus malament d'entrada, però... No, vull dir, a veure si es pot empitjorar.
1: Mai havíeu parlat així com... Contesta-li.
19: Els anirà bé, això. Va, digues, Marta.
0: Fem teràpia, va.
20: Juanma Ortega.
21: Què? M'agrada molt un que hi ha al Daikat.
0: El Daikat. Com es diu?
21: No ho conec, la gent.
0: Es diu Albert Miralles, crec.
21: Ah, doncs no és aquest.
18: Vaya gustos, també.
19: Com presenta? Què fa? Què fa? Diferent de l'Ernest.
21: Ho fa normal.
0: Més bé. Fa més bé, ja està.
18: Ara està de vacances.
0: Va, escolta, sí, és veritat.
21: No sabia què diu, sento.
0: Toni, què més?
18: Bé, no, res, simplement que això que està ple d'idiotes.
0: Està ple d'idiotes.
18: Entre l'audiència d'aquest programa.
19: Bueno.
0: Escolta, a tot això, felicitats, Tom Hanks, 70. Què més?
18: Bé, el millor, anem amb el millor.
19: El millor, va, per fi.
18: Hi ha una realitat, que no em preguntis per què, però que és que cada vegada us està escoltant ja més gent i, bueno, el millor del programa d'avui ha estat conèixer el motiu pel qual una oient que teníeu en antena us ha descobert recentment.
19: La frase més llarga.
18: I s'ha quedat amb vosaltres.
22: No fa molt que us escolto i la veritat és que alegreu els dies i els matins, eh?
0: I com és que t'has unit a la comunitat de matiners arran d'una recomanació? Va ser fent zapping? No sé, com has arribat a Reaccions?
22: Va ser perquè l'Àngels Barceló s'ha jubilat.
18: Joder, té collons que algú pugui passar d'escoltar cada dia una primera espasa del periodisme, com l'Àngel Barceló, sí. per vosaltres.
0: Jo no ho he entès, això, tampoc. No.
18: Per un programa que canta amb suor a l'aixella amb la meteoròloga.
0: No, però és veritat, fixa't l'alegria d'aquesta dona d'haver-nos descobert.
19: Sí, clar.
0: Per tant, feu el favor a la gent que estimeu i dieu-li... Ei, cada matí a Reaccions sigui un programa que t'alegra la vida.
1: Que t'alegra els matins.
0: Que et recordarà molt a l'Àngels Barceló.
18: Sí, senyor.
0: Sí. Molt bé, Toni, doncs, fetes les valoracions, ja saps que ens agrada que ens posis un número, perquè així entenem si hem suspès o hem aprovat.
19: Clar.
0: Per tant, quan vulguis, amb la nota.
18: Doncs mira, per un programa que té una audiència desorientada,
0: cinematogràficament,
18: però abundant, la nota del Matina Codina d'avui és... Un 5.
0: Home! Jo crec que l'últim dia has de posar nota a la temporada, no?
19: Ostres, segur, Ernest, que te'n vas de vacances amb això al cap i no gaudiràs de...
0: És igual, ja...
1: I pagaré 20 més perquè ens aprovi.
0: Jo marxaré d'aquí i al minut 1 he desconnectat ja de tot això.
18: Mira, aquestes alçades sóc subornable. O sigui que...
2: Ole.
18: Hòstia! Vull proposar-me... He escoltat per aquí la Mar dient que em pagaria no sé què...
1: Diners, eh?
19: Diners ja en tens
3: serà,
19: molts, tu, serà, Toni,
3: exacte,
19: què vols?
3: Serà que ens falten calés, a tu.
18: El que vulgueu.
3: Va, toquem el 2 demà i tornarem. Divendres!
19: Volem.
3: Demà divendres i tornarem. I només faltaran dues setmanes ja per marxar de vacances. Vull dir que això ho tenim ja al sac. Sergi Ferrer, moltes gràcies.
19: A tu!
3: Marc Puga!
1: Què?
3: No perdis aquest somriure, que et tens molt contenta avui.
1: Sí?
3: Sí, moltes gràcies.
1: A tu.
3: Gràcies, Xavi Cazorla.
19: Adiós.
3: A l'Alan Lillo.
18: Fins demà.
3: Moltes gràcies. I també a la Mònica Usart, al Xavi Pardo i al nostre estudiant en pràctiques, que és l'Arnau Marco.
18: La becària.
3: Jo sóc Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa i li cedim el tro, aquest seient de tantíssima responsabilitat de RAC 105, a l'Albert Buscarons, que us acompanyarà fins a les dues amb les millors cançons. Bon dia i bon dia.

0: Ona Bona Fiestuc, Kituki Tuki, amb Marcos. I això és una de les cançons importants de l'estiu 26 aquí a RAC 105.
1: La teva música, amb Albert Buscarons.
0: I és estiu, per si no ho havies notat, eh? 9 de juliol, 11 i 3 minuts. Què tal? Un dia més acompanyant-nos mútuament, escoltant i compartint els millors èxits. Aquesta és la teva música. Salutacions a l'Albert Buscarons. Ara mateix, amb una de les cançons d'impacte de Jennifer López, com diu el seu títol, tornem a ballar. Dance Again. Bon dia.

0: La teva música.
1: RAC 105. En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
2: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Quina calor. Vens a l'aigua?
5: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
4: Ja, això passa.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
9: Carglass canvia. Carglass repara.
1: La teva música.

Què dieu, tututurus? Què s'explica en el Sutherland, que des del mes de gener ho porten patant amb aquesta cançó, que ha estat una de les grans revelacions d'aquest 2026? Tututurú, quan són les 11 i 16 minuts d'aquest matí, ja tens atentes, para bé l'orella perquè t'interessa. I és que Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en les assegurances de la llar, perquè si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys, garantit. I amb les mateixes cobertures, eh? Però és que això no és tot. Només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. T'ho pots creure? Doncs truca o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe.

Confessions de Madonna, des del seu nou àlbum. Dance Theria és una de les que més s'han abraçat als fans des del primer moment. Està agradant, està agradant. Nosaltres ens alegrem. Sempre Madonna, sempre, sempre. I també sempre Lady Gaga i Ariana. Que sonen juntes al Rain Over Me. Això arriba... Ostres, que m'he equivocat, que no és aquesta, que és la de Pitbull i Marc Anthony. És que tothom parla de la pluja, tu.

0: Rec 105 Barcelona.
1: No importa on siguis, amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve. Cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
2: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
3: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
4: Perillen les teves vacances perquè encara no tens cotxe nou? Vine a Mundiauto. Berlines, familiars, tot-terrenys i esportius t'estan esperant. Vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 100% revisats. Te'ls emportes al moment i a gaudir de les vacances. Mundiauto, al Prat de Llobregat o a mundiauto.com.
5: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
6: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.

0: John Funk with my heart, aquesta és una de les cançons més rotundes dels Black Eyed Peas. I després d'aquesta descàrrega necessitem una mica de calma, una cançó molt més emocional com aquesta dels Oques. És La gent que estimo.
1: Por

Leire Martínez acompanyant els Búhos en aquesta cançó que es diu No hi ha pla B. A només 9 minuts per l'hora en punt. Busquem les 12 del matí amb Bruno Mars a punt d'aterrar a Madrid. Demà fa els seus dels dos primers concerts al Metropolitano amb cançons com Just Might.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Soc Ligor, de Carglass. Aquesta pedreta pot ser un gran problema si et pica el parabrisa, perquè un de cada dos impactes acaba en esquerda. Val més que demani cita a Carglass i en 30 minuts t'arreglem el parabrisa.
3: Carglass canvia, Carglass repara.
4: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
5: Alexa, posa RAC 105.
6: RAC 105.
7: Google, posa RAC 105.
8: Siri, posa RAC 105.
9: La teva música.
10: Microones, posa RAC 105.
11: 105.
12: Aspiradora, posa'm RAC 105.
13: La teva música.
14: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
16: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
15: I se't transmet el fred a la mà?
16: Suposo.
15: Oh.
17: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
20: Verisure.

Total Eclipse of the Heart, el Holding Out for a Hero i tantes altres. Després d'una malaltia força llarga. Doncs 12:03, així hem començat Nova al teu costat i aquest és el so de l'estiu del 2026 a RAC 105. Ara amb aquesta mítica de Rosalía amb The Weeknd, és La Fama.

0: Pura música.
1: RAC 105. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisur. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisur protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisur, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900 903 743.
8: Medishore.

0: to the flow now. Oh.
1: Aquesta és Beyoncé, tocant també el country, el tema Texas Hold'em. I atents, atentes, perquè tenim un concurs molt interessant a l'Instagram de RAC 105. Si voleu venir convidats per RAC 105 al Festival Terramar CaixaBank Sitges, el 8 d'agost tenim un doblet. Els Amics de les Arts i Ginestar. Doncs bé, us convidem a dos de vosaltres a venir a viure aquesta experiència. Dues entrades pel concert i, a més, nit d'hotel a l'Eurostar Sitges. 5 estrelles amb esmorzar inclòs, perquè us tractarem com reis i reines, que sou el que sou. Perquè vingueu a veure aquest concert, gentilesa, tot això del festival, evidentment, Terramar Sitges. Entra a l'Instagram, últims dies per participar, ja tenim moltes participacions, però potser la sort cau de la teva banda, i te'n vas a veure aquest concert doble. 8 d'agost, un dels molts concerts interessants. Tens tota la programació a festivalterramarcaixabancsitges.com.

0: Candy. Aquesta és la cançó de Robbie Williams, una altra de les destacades de l'artista, que és d'aquells que ha fet història, eh? Que et passarà els llibres d'història, i tant que sí. I encara en actiu, i per molts anys. Camí de dos quarts, que és la teva música, la de RAC 105. Ara mateix, amb el diumenge sense drama, una cançó que us està agradant moltíssim i nosaltres us celebrem. L'última dels Catarres a RAC 105.
1: Ja comença a fer-se

0: Joan.
1: Rec 105 Barcelona. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
2: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: No importa on siguis, amb TMB ets a prop de tot, de la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
4: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
5: Per cert, que ja han començat les rebaixes.
6: Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
5: És que el sofà que t'agradava tant ara està a meitat de preu.
6: Ah, sí?
5: Sí, però com que tu no compres a les rebaixes.
6: Jo no, però em bataven sí. Va, vet.
7: Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
8: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
9: Ja sabem que la música de Rec 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
10: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
11: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
9: Menys Shazam i més Rec 105.
1: Rec 105. Come on.

0: mai sobren les cançons d'estiu. Sempre ens agraden melodies que ens recordin que amb les altes temperatures arriba el moment de desconnexió, d'oblidar-nos una mica de tot el que ha passat bo i dolent durant aquest any i recarregar piles. Dani Six i Whisky també hi col·laboren aquest fi amb Que s'aturi el temps. La seva nova cançó de RAC 105 també apunta maneres, i tant que sí.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Aquí seguim gaudint del dijous. Ara mateix amb Pink i el seu Just Like a Pill.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol...

David Guetta, Sia, aquesta és Flames. 8 minuts i l'hora en punt, busquem la una. Abans el mossego de Figaflaues. No hi ha ningú que mossegui millor que ell. El Dràcula, el de tota la vida, el de Transilvània. Aquesta és la seva cançó de Tame Impala.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900 903 743.
6: Verisure.
7: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
5: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
7: Desbloqueja el Titan que portes dins.
8: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.

0: Pixar sempre perseguint l'excel·lència en les seves pel·lícules, però no sé si li ha acabat de sortir rodonat Toy Story 5, si l'has vist. No sé què n'opines. Luixeta, no? Almenys una mica més que les anteriors. I Knew It, I Knew You és la seva banda sonora amb Miss Taylor Swift.
1: La teva música...
2: Albert Buscarons.
0: 3 minuts, què tal? Com va el teu dijous? Doncs mira, el que et proposem de seguida

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Arriba la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia. Com una escombra Dyson V15 Detect Fluffy amb tecnologia làser per 579 euros. I ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
3: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
6: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
7: Amb Estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
8: Citroën.
7: Consulta citroen.es.

la cançó aquesta de Rey, una de les nostres preferides, quan és un quart de dues de la tarda. En vols més? Sí, ve de gust. És que en tenim més, eh? Tu no moguis d'aquí perquè proporcionem el que necessites. Ara mateix amb el gran impacte de BTS.

0: vaig espantar una mica quan vaig veure que, a més de Jason Derulo, hi col·labora en aquesta cançó Melody. Però no, no és la Melody diva, és la Melody de Romania. No la coneixem gaire, només té 18 anys, però una revelació al seu país, fent aquesta nova versió del hit de DJ Goja, Mi Chico. I atent para bé l'orella, perquè això t'interessa, i és que Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista a les assegurances de la llar, perquè si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys garantit i amb les mateixes cobertures. Però és que això no és tot. Només per calcular el preu de l'assegurança entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. T'ho pots creure? Truca o entra a liniadirecta.com. El valor de ser directe.
1: La teva música.

0: Rec 105 Barcelona. Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
3: Ja som 100.000.
0: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
4: Instagram.
0: TikTok.
4: Facebook.
0: X.
4: YouTube.
0: I la nostra web.
4: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
0: I tu? Què esperes?
4: Som a tot arreu.
0: 100.000. I pujant.

0: crec.
1: Trobem a faltar la contundència que tenia Shawn Mendes en cançons com aquestes, perquè les últimes que ens ha portat, bueno, d'aquella manera. Per tant, ens quedem recuperant aquest There's Nothing Holding Me Back. Seguim ara amb el factor talent de Teddy Swims. El que vam conèixer amb aquell Lose Control, amb una altra de les seves propostes d'èxit aquí, ara The Door.

0: Quina mescla aquesta, Chainsmokers, Coldplay amb Something Just Like This. Bona electrònica per apropar-nos una mica més a l'hora en punt. Busquem ja les dues.
1: This is Bruno Mars.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: I'd risk it all for you.
2: RAC 105.
3: La teva música.

Arriscant per amor. Com a l'assassino. Risk It All, la nova cançó de Bruno Mars, que ja té a Madrid demà el primer dels seus concerts al Metropolitano, presentant en viu cançons com aquesta. Doncs ja està, fins aquí al matí, tu. Pim, pam, 12 minuts i les dues, la Naira Fernández a punt, i jo et deixo amb un ska, que no hi ha cosa que faci més estiu que aquesta. Nova cançó del Miqui Núñez, una altra de les seves apostes clares i directes per l'època més calorosa de l'any. Es diu Un altre cop. Acaba de passar bon dijous. Fins demà, família.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A iLearn, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. iLearn, FP oficial, en futur reivindicatiu.
3: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
4: Soc l'Igor de Carglass. Aquesta pedreta pot ser un gran problema si et pica el parabrisa. Perquè un de cada dos impactes acaben a esquerda. Val més que demani cita a Carglass i en 30 minuts t'arreglem el parabrisa.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
7: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
6: Desbloqueja el Titan que portes dins.
8: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
9: Verisure.
10: Matina Codina Best Moments.
11: No, està molt bé.
12: Perquè fugeixes, no sé com es diu, és igual.
13: Fuges.
14: L'esperadíssim per tota la ciutadania. I com sempre que hi ha un esdeveniment d'aquest tipus i d'aquesta magnitud...
15: Mariano, cuéntale a los oyentes.
16: Escolta, una cosa, diu que el mal temps mala cara, no? Bona cara, perdona.
15: I també el polític George Bush, d'Estats Units.
16: Amb... George Bush.
15: George Bush.
14: Perquè van ser les 24 hores de dia.
13: Què?
14: Les pitjors de la meva vida.
15: 40 graus a l'estiu. Moment, eh? No.
13: Doncs aquest equip era el de Andrés Iniesta.
14: Ha dicho Andrés.
13: Bueno, porque en catalán es Andrés.
15: No. Estic més al dia que vosaltres.
14: Molt bé, Marimar.
15: Sigo ràpida. No, Marimar no, Mar. Sin Marimar. O sea, sin Mari.
13: Sin Marimar. Et dius...
17: Aquí i en la Xina popular...
10: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
3: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com Isabel Maran, Lacoste o Pepe Jeans. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
0: RAC 105, marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina. I uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.
7: La teva música.

tindrà Hagel el 12 de juliol a la Sala Fàbric. Amb cançons com aquesta. 2:15 de la tarda del dijous 9 de juliol. Salutacions a Nayara Fernández. La propera cançó va dedicada a totes aquestes persones que vols que estiguin amb tu sempre.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

un tema que forma part del nou àlbum d'Olivia Rodrigo i que és ja un himne pop sobre l'enamorament desbordat. I ara ens anem a tot el contrari, perquè el 2008 Pink va decidir fer aquesta cançó que parla sobre superar una ruptura. Això és So What.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Un altre cop, el teu amic al nostre sofà llit.
4: Pobre, és que ha discutit amb la dona.
3: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre, en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
5: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
6: Matina Codina Best Moment.
7: Mèxic ja està classificada.
8: Bravo.
7: I s'ha fet bastant viral un tall de Latinos Televisión. Connectem amb la celebració de Mèxic, on tenim un reporter, senyor, amb ulleres, molt digne, molt maco, que podia ser treballador de Catalunya Ràdio.
8: Sí.
7: I l'acabaran mantejant.
9: Vamos en este momento con Jorge Monroy, quien se encuentra en Paseo de la Reforma. Jorge, adelante.
10: Pues muy buenas noches desde las inmediaciones del Ángel de
7: Quiere volar. ¿Qué? Quiere volar.
11: Quiere volar.
7: M'agrada molt el quiere volar. La gent comença que quiere volar. Quiere volar.
8: I això només és perquè s'han classificat per setzen.
6: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: RAC 105.

una cançó dance dels 2000 de l'icònic duet francès Mojo, Lady Hear Me Tonight. I parlant d'èxit, aquest és un èxit del 2024 que es va fer molt famós, sobretot a les xarxes socials. És APC, a veure si ho dic bé, de Rose i Bruno Mars.

Aquesta és, sens dubte, una de les cançons més esperades sempre en el quart de Football Tour, que, per cert, queden ja res, dos mesets per veure-la aquí a Barcelona. Passades ja 3:15 de la tarda, no sé què passa avui, que estem parlant d'amor i després de ruptura, com la cançó que ve ara de Lewis Capaldi, que mira, que justament està en gira mundial, avui actua a Newcastle. Música, música. Això és Forget Me.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tirit, tirit, tirit. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 € al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
7: Matina Codina Best Moments.
8: Però està molt bé.
9: Perquè fugeixes, no sé com es diu, és igual.
10: Fuges.
11: Esperadíssim per tota la ciutadania. I com sempre que hi ha un esdeveniment d'aquest tipus i d'aquesta magnitud...
12: Mariano, cuéntale a los oyentes.
13: Escolta'm una cosa, diu que el mal temps mala cara, no? Bona cara, perdona.
12: I també el polític George Bush, d'Estats Units. Amb...
13: George Bush.
11: Perquè van ser les 24 hores de dia.
10: Què?
11: Les pitjors de la meva vida.
12: 40 graus a l'estiu. Moment, eh? No.
10: Doncs aquest equip era el de Andrés Iniesta.
14: Ha dicho Andrés.
13: Bueno, porque en catalán es Andrés.
12: No. Estic més al dia que vosaltres.
14: Muy bien, Marimar.
12: Sigo rápida. No, Marimar no, Mar. Sin Marimar. O sea, sin Mari.
13: Sin Marimar. Et dius...
15: Aquí i en la Xina popular...
16: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: es rumoreja que pot ser que la Rosalía estigui en els nou MTV d'aquest any. Amb cançons com aquesta, La Perla.
1: Amb Nayara Fernández.
0: Quasi les 3 i 3 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem dues horetes més acompanyant-te sempre amb molt bona música com aquesta que ve ara d'unes divas del pop. Són Lady Gaga i Ariana Grande que ens porten Rain on Me.

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
2: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
1: Desbloqueja el Titan que portes dins.
3: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
4: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
5: La teva música.

Like a Prayer que ens portava aquest any Josh Fawash. I un quart de quatre de la tarda d'aquest dijous 9 de juliol i avui ens posem molt romàntics perquè seguim amb un tema d'Alfred García, un tema, un cant a l'amor, a la teva persona, a la persona de la teva vida. Aquesta persona que t'encantaria sempre veure la vida amb els seus ulls.

va sortir el divendres passat, Confessions 2, i que ho està petant per plataformes i clarament l'havien de posar aquí a RAC 105. I ara ens transportem al 2012, on Imagine Dragons treia aquesta cançoneta d'aquí, que el videoclip té moltes referències als anys 60, com un petit homenatge als Beatles. Això és On Top of the World.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes, amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros, amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol...

0: els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
1: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el barric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: La vida està cada cop més cara.
3: Els preus no paren de pujar.
4: Un mango, 9 euros.
5: Robatori.
3: Inflació!
2: Necessites estalviar.
3: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
2: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
3: No pots canviar d'emissora.
6: No pots escoltar una altra cosa.
3: RAC 105.
2: La teva música.
7: RAC 105.
8: Ja comença a fer-se

Penso que el resum d'aquesta cançó és que Màgic es casarà amb ella igualment. Això és Ruth. I ara escombrem cap a casa una cançó que va sortir el 2026, però que realment és una remescla del clàssic Camins a Sopa de Cabra per celebrar els seus 25 anys. I ara es diu Camins, Somnis i Promeses.

Com es diu passant la calor? Perquè segurament si ara mateix surto al carrer és un forn i em cremo. 3:48 de la tarda, ens deixem amb Harry Styles. Que ens porta una cançó que parla sobre les primeres etapes d'una relació. Això és Late Night Talkin'.

va ser una de les primeres cançons, m'atreveixo a dir, que vaig ballar a la meva acadèmia de dansa quan començava a fer hip-hop, aquesta de Katy Perry, del 2008. Mira que ha plogut, eh?

I res, dos minutets per les 4 de la tarda i portem un remix de Cyril que remixea, bàsicament, un èxit del 1978 amb aquest gènere Deep House. Això és Sambling Still.

0: El tindrem demà ja per aquí, per Madrid, cantant cançons com aquesta del seu nou àlbum de Romantic. És Bruno Mars que ens porta I Just Might.
1: La teva música
2: amb Nayara Fernández.
0: 4 i 4 de la tarda, salutacions de Nayara Fernández. Aquí estaré acompanyant-te una horeta més, sempre amb molt bona música, com la que ve ara. És Olivia Dean amb Men I Need.

i es diu Connexió Psíquica. 4:27 de la tarda, ara ve la primera cançó en anglès de Karol G. És una col·laboració amb Tiesto i es diu Don't Be Shy.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar de missió.

0: Jo sóc de l'equip de Bruno Mars, de quan estic enamorada, arrisco tot per aquella persona. Això era Risk It All.
1: RAC 105.
0: I continuem amb una de les propostes de l'estiu, en aquest cas és d'Alfred García, que parla d'aquelles persones que apareixen quan més les necessitem. Es diu Vine'm a buscar.

amb aquesta energia que ens portava en Avicii amb la cançó Hey Brother. Jo m'acomiado ja, salutacions a Nayara Fernández. Ens escoltem demà de 2 a 5, sempre acompanyant-te de molt, molt, molt, molt bona música. Que passeu molt bon dijous. Res, abans de deixar-vos amb Enric Font, us deixo amb aquesta de Sabrina Carpenter. Això és Main Child. Adeu, adeu.

L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones, aquesta cançó era una novetat. RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances, donar

0: Tu? Sí? Ja tardes! Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterword de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes! Oh, Dios, què és això que has dit?
2: Juan es tonto.
3: Juan es loco.
4: Aloca tu, calma!
5: Què dius?
6: Dios mío, te dio duro.

0: Chico, chico. Bé, adeu, Nayara, eh? Adeu, adeu. A Nayara, que ja toca el dos. I nosaltres ens quedem quatre horetes de bon rotllo, bona música, si és que... Ai, com comencem atropellats, eh? Oi, oi. Amb la bona proposta que ens porta Jason Derulo, és una de les més recents. Chico, chico, mi chico. En fi, va, junts plegats, la liarem una miqueta, però només una miqueta. Sí, que ja ens agrada. Què tal, com estàs? Com sempre, és un plaer estar al teu costat, ja ho saps, aquí al Getardes. Avui amb un munt de coses, però sí, moltes, moltes, moltes. Tanto perquè de seguida obrirem tema del dia. Avui tenim mica regalàs, eh? Així que tots atents aquí. Ai, ai, ai. Nervis, nervis. Ja veuràs, avui ens ho passarem bé. A més, cançó efemèride, repassant coses que van passar un 9 de juliol, com el d'avui, sí. A part de la calor i això, que bueno... Ja és habitual, eh? Per desgràcia. Què més tenim? Home, arròs musical, batallar cançons. Ja veuràs. Avui, mira, és que ens suma a Festa Major, eh? Només diré això. I a més, la versió del dia i tots els comentaris que pots fer ja mateix, si vols, al nostre WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ara! Va, explica'ns cosetes, que som així de tafaners nosaltres. Sí, sí, sí. I ahir que deien que hi ha gent que té al·lèrgia als tafaners. Pues, aquí en som una mica. Sí, sí. Va, anem-hi de cara, perquè ja tenim preparat per aquí el so de Clean Bandit al costat de Zara Larsson, una d'aquestes delícies musicals que s'anomena Symphony.

0: públic que a la Rick Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto.
4: Recinte nou a Rap 105.
5: Ho fetes molt, Enric, clar que sí, autoestima.

0: No deuen saber que existeix el Ja Tardes.
1: De 5 a 9
2: amb Enric Font. 608-71-7141.
3: Hola.
4: Digues.
5: A qui em busca?
3: Ah, no ho sé.
6: Ara m'he perdut.

0: és una autèntica bogeria aquesta, eh? Bibi Rexha, versionant el so mític dels Faithless amb aquest New Religion. Mira que ens agrades.
1: Oh, me gusta.
0: Sí, sí, sí, me gusta, me gusta. Va, re, uns 14 minuts a les 5. Això és el Ja Tardes.
1: Hello.
0: Hola, va, que es noti. Enric Fos.

0: Mira que ens agrada la tonteria, eh? Home, allà! Va, anem-hi de cara, anem amb el tema del dia, que avui... Mira, us convidarem a fer el vermut. Sí, sí. Però amb una cadira molt especial, ja veuràs, perquè, clar... No hi ha res com un bon aperitiu, això ja ho sabem, no? Sí, sí. Unes olivetes, que faci falta, tu. És que, sí, i una bona conversa, clar, això és important. Ara, és que imagina que pots convidar a qualsevol persona famosa, eh? Un cantant, una actriu, un esportista, un presentador, fins i tot un personatge històric. Per això, avui, atenció, et preguntem... Amb quin famós t'agradaria compartir un bon aperitiu? I per què, clar, vull dir, que, clar, això ho hem de saber.
1: Abans de res, el primer de tot...
0: Ja saps què passa si participes o no ho saps. Perquè, clar, arriba el bon temps, bé, ja fa dies que estem amb bon temps, poder massa i tot, amb aquesta calor, i volem fer un bon aperitiu, un aperitiu com cal, clar que sí. Gaudint-lo amb amics, amb família, amb parella, o amb aquest famós. I sempre amb l'espanyola, perquè sense l'espanyola no hi ha aperitiu. Per això avui regalem un pack, un megapack d'olives l'espanyola, on trobareu de tot, eh? Mira, un moment, digues.
2: Si no hi ha l'espanyola, no hi ha aperitiu.
0: Ara! Doncs trobareu de tot, les clàssiques farcides d'anxova, les de seitó, les pícares amb jalapenyos, les noves de Gildas... Trobaràs de tot en aquest megapack, aquest megalot que pots aconseguir avui si participes a través del WhatsApp.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ara! Va, recorda, explica'm amb quin famós, famosa, t'agradaria compartir un bon aperitiu, eh? Sí. Participa i fes l'aperitiu com cal amb l'espanyola. I per cert, has de tastar el seu nou llançament. Les farcides d'anxoves de l'escala! Han de ser d'allà. Ja ho saps, sense l'espanyola no hi ha aperitiu, així que ja saps, explica'm amb quin famós t'agradaria compartir un bon aperitiu. No sé, per exemple, hi ha gent que diu Bruce Springsteen, perquè segur que té mil històries de carretera. Bueno, aceptamos barco. O amb el Messi, per saber... Quin va ser per ell el seu millor gol de la història? O no sé, o amb Rosalía per descobrir què hi ha darrere de cada cançó. O amb l'Andreu Buenafuente, seria un aperitiu diferent. O no, no sé. Acabaries rient, segur. Així que, va, avui volem muntar un bon aperitiu amb el més famós de Catalunya o amb el que t'agradi a tu. 608-71-741... També pot ser un històric, un personatge històric. I faré el pilós. 608-71-741. De pas, també pots demanar aquella cançó que ens animi una miqueta aquesta tarda de dijous. I mira, jo crec que aquesta ens ve perfecta. El so de Billy the Vision and the Dancers. Anem a recuperar el seu Summer Cat.

0: Millor música.
1: RAC 105.
0: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern a tothom.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a Club de Vins lavanguardia.com.
4: Què et passa?
5: Que no em tanca la maleta.
4: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
5: Bé, si trec uns quants banyadors...
4: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aquest any, 103. El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
9: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
10: Verisure. L'última vegada que RAC 105 va tenir unes dades d'audiència tan bones... Aquesta cançó era una novetat... RAC 105 aconsegueix la millor dada d'audiència dels últims 9 anys amb un total de 229.000 oients diaris. Ara ens toca marxar de vacances donant-vos 229.000 gràcies. RAC 105. Ja tardes.
11: L'afterwork de l'Enric Font.
10: Per què no puguis canviar d'emissora?
12: Ai, que calor, ai, que calor.
13: No puedo. Agua, agua.

0: està, et motiva, no? Bé, no tant com nosaltres, suposo. Perquè... És el so de Hugel amb aquest Jamaican. Bam, bam, bam, bam, bam. Però 5 minuts i arribarem a 2:15. Això és el Ja Tardes, ja t'ho sabes.
1: Ai, Déu meu.
0: Ai, Déu meu. A més, avui amb mega regalàs gràcies a l'Espanyola. Avui tenim un megalot d'olives que pot... Bé, bé, tindràs aperitiu per tot l'estiu, eh?
1: Olé!
0: Sí, sí. Simplement has d'enviar-me un àudio al nostre WhatsApp i explicar-me, doncs, precisament amb qui compartiries aquest aperitiu, eh? Amb quin famós, famosa, personatge històric, no sé. Explica'm.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I sobretot també, per què? Per què t'agradaria compartir... Aquest aperitiu amb aquest famós o famosa. Sí, és així de senzill, eh? Avui ho deixem molt fàcil. I de pas també demanem aquella cançoneta així, yeah! Sí, xula, xula. Aviam, mira, hola.
3: Hola, Enric Font. Doncs mira, jo amb el famós, famosa que compartiria un aperitiu seria el Pedri,
0: home.
3: El jugador del Barça.
0: Sí, senyor.
3: Perquè em sembla una persona molt maja i que parla clar i el que diu ho fa.
0: Toma.
3: A veure si em toca l'aperitiu aquest.
0: Adéu, adéu, adéu. Megapack de l'Espanyola, eh? Home, seria... Ell podria portar unes patates arrugats, no? Canari, no? Veníeu l'aperitiu allà, vinga, tu les olivetes i les papes arrugats. Amb el mojo picón. En fi, 608-7-7-4-1. Tenim més, mira, hola.
4: Hola, bona tarda, Enric Font i companyia. Doncs pues mira, a mi m'agradaria fer una bona aperitiu.
0: Aperitiu.
4: Amb en Joan Deussà, perquè m'agradaria conèixer-lo en persona.
0: Ah, mira.
4: Va, felicitats pel programa.
0: Sí.
4: Cuideu-se de la calor, així, que em fa molta. Aquí a Sant Miquel de Balenyà estem a 38 graus.
0: Ostres.
4: I bueno, soc la Montse de Sant Miquel de Balenyà. Vinga, petons, adéu.
0: Home, en Joan Deussà també és una bona proposta, també, eh? Podries explicar... Podria explicar per, en què s'inspira en fer cançons com aquesta. Welcome to my party. Podries fer una festa
5: i... Tens un exèrcit darrere.
0: Va, refrescar-se. 38 graus, eh? Poca broma.
5: Tinc la culpa. Oi. I la pena.
0: Va, més, mira... Tanto perquè aquí m'han deixat una mica descol·locat, eh, al tanto.
6: A mi m'agradaria compartir-ho amb Napoleón, perquè així em podria enterar de per què li agrada tant a la meva profe d'història.
0: Com?
6: Adéu.
0: Adéu. Amb Napoleón, que li agrada molt la teva profe d'història. Jo crec que és perquè voleu que, o sigui, vol que aprengueu a la història, no, de França i això. Napoleón, eh? No sé si seria un bon convidat, el Napoleó, eh? No ho sé. En fi, 608-7-7-4-1, en una estoneta més comentaris, més missatges i més personatges famosos amb els que compartiríem unes bones olivetes de l'Espanyola. Recordeu, eh? Notes de veu, àudio al WhatsApp, que m'esteu trucant, no? No, no cal que truqueu. Va, que continuem, això sí, amb cançons així fresquetes, que ho agraïm, eh? Sergio Méndez, amb els de Black Eyed Peas, Más que nada.

0: Dubtes amb l'Enric Font.
1: Enric Font.
0: El teu after work a RAC 105.
2: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda.
3: Ah, vale.
2: Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.
4: Tengo sueño.
5: Calla!

0: les cançons d'aquest estiu, sense cap mena de dubte. La que ens porten la banda Neon, Esbuos i en Mont DJ. Déu-n'hi-do, quina colla. El ventilador, que en aquests dies és el nostre millor amic. Sí o no? Oh! No vegis quina calda, tu. Escolta, oh! Va, anem-hi de cara. Passen ja uns 7 minuts a 2:15. Moment perfecte per encetar la batalla de cançons. Va, som-hi!
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1. Fight!
0: Va, atenció, perquè avui en aquest roast musical... Sí, ensumem olor a festa major. Oh! Perquè, clar, arriba aquell moment de l'any que els pobles, ciutats s'omplen de concerts, de places plenes, de gent, de samarretes, xopes, de tant ballar i de grups de versions que et fan cantar bé, fins a la matinada. Avui. I és que hi ha cançons que no poden faltar mai a una festa major. No importa l'edat que tinguis, quan sonen tota la plaça, canta a ple pulmó. Doncs avui tornem a fer versió de festa major. Avui enfrontem tres autèntics himnes d'aquestes festes, de les barraques, dels grups de versions, de tot arreu. I com sempre, tu tries, a través del WhatsApp, quina és la millor, amb un àudio. I votes la teva preferida. Va, anem a enfrontar-les. Anem amb l'opció número 1.

0: Ben bé que és una d'aquelles cançons que ja és imprescindible en qualsevol concert d'estiu. Energia, festa, crits. Des de la primera nota, va fer-li. És el treball dels Búhos. Una d'aquelles mítiques eternes. Volcans. L'opció número 1 que pots votar si vols. És el WhatsApp si és la teva preferida. O potser t'agrada més l'opció número 2. Un dels clàssics de casa nostra que uneix generacions. Quan sona és impossible no cantar-la. Home! El so dels Pets amb aquest bon dia. Opció número 2, ja saps. També la pots votar. O també potser la teva preferida és la última, opció número 3. És el moment més multitudinari de qualsevol revetlla, no? Sí. Un himne internacional que sempre acaba amb tothom cantant això, eh? Pa, pa, pa. És la versió de DJ Ozzy d'aquest ja mític Sweet Caroline. Què, amb quin et quedes? Ja ho tens clar? Doncs explica'm amb un àudio al WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte. Amb quin et quedes? Amb la que encén la plaça, amb la que tothom se sap de memòria o la que converteix qualsevol concert en una festa gegant. Recorda, opció número 1 amb els Búhos i els seus Volcans. Opció número 2 amb els Pets i el Bon Dia. O la número 3, l'última, amb DJ Ozzy, Sweet Caroline. Va, recorda, al final del programa repassarem el veredicte amb tots els vots i sabrem quina serà la guanyadora. Nervis avui amb aquest especial Festa Major, eh? Versió 2.0. Bé, nosaltres continuem. Moment de Nicki Minaj amb una mica de bon rotllo. Starships.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Vine a viure la diversió a Sapàcara. Al nostre local amb aire condicionat, gaudeix sempre de temps il·limitat amb la teva entrada. Més rialles, més joc, més moments en família, sense mirar el rellotge. Més informació a sapàcara.com.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. Cespedsolucion.es.
1: Recupera els millors moments del Matina Codina a l'aplicació de Rec 105 i a Spotify.
2: Es el universo entero reflejado en unos ojos. Bienvenidos a First Date, donde hay amor, incluso el silencio suena hermoso.
3: ¿Qué?
1: Sense música, trinxats, picats i preparats per ser absorbits d'una sola escoltada.
2: ¡Recogemos el dinero! Hay comodín de la llamada.
3: Estás barrejant concursos des de fa dues setmanes.
2: Marcamos la B, donde el amor es la única locura que vuelve sabios a los corazones.
4: Sí,
5: Matina Codina Best Moments, perquè ens escoltis al teu aire i sense interrupcions.
1: Rec 105,
5: la teva música.
6: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
8: Carglass canvia. Carglass repara.
9: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
10: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
11: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
12: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
11: Desbloqueja el Titan que portes dins.
13: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
14: Short. Ja tardes a escoltar l'Enric Font. El paio més poca vergonya de la ràdio.

0: Una de les cançons del moment, sense cap mena de dubte, és la que ens porta Shakira. Amb Burna Boy, Die Die. És el nou Waka Waka, sí. De fet, una de les cançons que també demaneu sovint.
1: Oli!
0: I que, mira, ens venia a gust per fer una mica de festa, i creus que això sempre, en aquest programa. Som així, som així. La liem parda, sí, com un pollastre. Ole, ole, ole. Va, missatges, comentaris i aperitius. Sí, perquè avui estem sortejant aquest megapack, aquest megalot d'olives l'Espanyola. Ja et dic que tindràs olives per tot l'estiu, eh? Jo ja t'ho dic. Recorda que avui busquem amb quin famós o famosa o personatge històric t'agradaria compartir aquest megaperitiu. I m'has d'explicar el per què, clar. Bé.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Mira, hola.
3: Bona tarda, Enric. Soc la Cristina de Sabadell.
0: Hello.
3: A mi m'encantaria compartir aquest superaperitiu amb en Pablo Alborán, perquè m'encanta les seves cançons, ell m'encanta. I et voldria demanar, podries posar la cançoneta de Festuc, que ens animi aquesta tarda de juernes, que ja vam acabar la setmaneta. Adéu.
0: Què t'agradaria que et cantés a cau d'orella?
4: I tu també.
0: Ai, Déu-n'hi-do-net.
4: No, és pistatxos.
0: Vinga, va. Ja que em demanes una

0: tuqui, tuqui.
1: Ai, ai, ai. Bon, tenim més, hola.
2: Bona tarda, Enric. Hola. Doncs amb les persones que m'agradaria compartir l'aperitiu és amb l'equip del Matina Codina.
0: Epa!
2: Per poder riure un rato i poder fer que em firmin el llibre.
0: Oh.
2: M'encantaria poder-los conèixer.
0: Ai, sí.
2: Felicitats pel programa. Ai.
0: Igualment, igualment. Ja els hi diré, ja, mira, reenviaré aquest missatge. Aviam què em pensa el Codina, que podríem fer una quedada. Això estaria bé. Aviam, més missatges, hola.
3: Hola, bona tarda, Enric
0: hello,
3: Font.
0: Hello.
3: Doncs mira, jo faria un aperitiu amb el Guardiola, perquè sóc una enamorada del Guardiola.
0: Ai, ai, ai.
3: Així que l'esperaré a veure si torna al Barça i farem un aperitiu. Oh, i mentrestant a veure si em toca aquest. Vinga, sí. Bona tarda, felicitats pel programa.
0: Aviam. Ai, el Guardiola. Ai. Conec a més d'un que pensa com tu, A la tornés. Home, com va dir... Faríem un aperitiu el que fes falta, Com en Guardiola. Està bé, està bé. Va, més, és que... Tenim molts missatges. Mira, hola.
4: Hola, Enric. Jo compartiria aquest vermutillo amb tu.
0: Com?
4: Amb tu, perquè tot l'any, escoltant-te, doncs amb qui millor... amb un noi simpàtic, divertit i que em fa feliç cada tarda.
0: Oh,
4: o sigui que el pack d'olives cap aquí, que ho compartirem juntets.
0: Ai, aviam, ara no sé per on anar. Ara m'heu descol·locat. Que jo ho agraeixo molt, Però molt. T'haig de dir una cosa. Que a mi... Treu. Que a mi això no... Les olives no em van les olives, Vull dir, que ho agraeixo molt, I no sóc famós, tampoc, vull dir que... Jo no conto aquí, Però gràcies. 608-7171-41. Ai, mare. Una estoneta més famosos, més aperitius, més coses. Amb quin famós o famosa t'agradaria compartir aquest aperitiu? Amb olives l'espanyola,
5: Ai, Déu meu!
0: Déu meu! Bueno, una estoneta més. Ara, per això, mira, arriba per aquí Mamaduixa, que ens porta això. Que chévere! Un fin de...

0: d'aquelles propostes ben motivadores i que carrega piles, eh? I més en dies com avui, amb aquesta calor, ens ve perfecte. Una mica de sort refrescant. Sí. Amb Josh Fawaz, versionant a Madonna amb aquest Like a Prayer, yeah! Bons 4 minuts a les 6, aquí al Getardes, estem a tope de power.
1: Hola, Enric!
0: Ai, hola! Va, anem amb la cançó efemèride, anem a repassar coses que van passar un 9 de juliol. I és que avui, mira, per exemple, se celebra el Dia Internacional de la Destrucció d'Armes de...

mesura per reduir la violència i reforçar la seguretat de les comunitats. Aquesta jornada posa l'accent en la importància de prevenir que les armes acabin en mans equivocades i en el compromís de molts països i organitzacions per a fomentar la pau i la convivència. Avui toca recordar que cada arma destruïda és una oportunitat per construir un món més segur, perquè la millor eina per resoldre els conflictes sempre serà el diàleg. Clar! Va que sí! Va, el que no sé si sabeu, que avui també se celebra el Dia de la Gasela. Sí! Un dia dedicat a un dels animals més elegants, àgils de la natura. Sí, sí. Les gaseles són conegudes per la seva velocitat, sí, una miqueta com... una mica correcaminos, I la seva gràcia i la seva capacitat per escapar de depredadors amb salts espectaculars. És una cosa, brutal. Doncs avui toca admirar aquesta bellesa de la natura, perquè la

que en té moltes, eh? Evidentment. Doncs Bonnie Tyler, que cantava com si cada cançó fos al final d'una pel·lícula èpica. Hi ha emoció, dramatisme, guitarres, ben imaginari, movent els cabells. Amb aquest timbre inconfusible i una intensitat que no baixa mai del 100%, va demostrar que les grans balades també poden tenir ànima de rock. Doncs mira, un petit tribut, un petit homenatge que li volíem retre aquí al Jatarda. Per cert, demà li dedicarem la versió del dia. Vinga, va, vinga. Ole! Gran Bonnie Tyler. Va, dit això, mira, també tenim més homenatges. Per exemple, una de les més singulars del rock, perquè avui hagués fet anys Bon Scott dels AC/DC. Sí! L'home que semblava haver nascut amb una rialla trapella i una ampolla imaginària a la mà. Veu dels AC/DC, Bon Scott, era pura electricitat, ben bé que tenia una veu aspra i una actitud d'aquelles descarades, amb carisma salvatge. Convertia en cada concert, doncs, en una festa de rock and roll. Carisma desbordant, veu de paper de vidre i rock and roll en estat pur. És el resum, és el resum. I ja t'avanço que aquest Highway to Hell sí que serà la protagonista d'avui de la versió. Va, anem amb més, perquè mira, ara sí. Qui avui està d'aniversari, per exemple, és en Leslie del Sirex. Si jo tuviera una... En fa 82. Que gran. Una icona del rock dels anys 60 a casa nostra. En Leslie, que ha transmès energia envejable, damunt de l'escenari. Quantes coses barreria. Tu que li dones una escombra i, bueno, t'ho deixa tot net com una patena, eh? Que se mueran los feos. 82 anys de rock, de vitalitat i actitud amb segell inconfusible de Los Sirex. Sí? Ole, ole. Va, anem a més, perquè avui qui en fa 54 és el britànic Simon Tong. El guitarrista que sembla tenir un superpoder, a aparèixer en bandes mítiques. Això sí, sense fer gaire soroll, però sempre deixant empremta. Clar, Simon Tong ha passat pels The Verb, creadors d'aquest Bittersweet Symphony. També ha passat pels Blur. O fins i tot també ha format part de l'univers dels Gorillaz. Currículum que a qualsevol guitarrista ja li agradaria, Doncs elegant, un estil molt britànic, versàtil, ho té tot. Amb 54 anys de talent, amb guitarres i molt bon gust. Va, i anem amb estrenes musicals, perquè un nou de juliol del 2002, els californians Red Hot Chili Peppers van estrenar el seu 8è àlbum anomenat By the Way, on trobem la cançó homònima del disc i que avui és la cançó efemèride. Anem a recuperar aquesta. By the Way, del Red Hot, el Chili Peppers. Vinga, va, puja volum, fot-li fort.

0: Son las 5.
1: Son las 5.
2: Son las 5.
3: Son las 5.
4: Son las 5.
5: Son las 5.
6: Son las 5.
7: Son las 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Fones treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio?
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
11: Quina llàstima.
8: Ja tardes. De 5 a 9.
9: RAC 105.

0: Ja tardes. Amb l'Enric Font.
1: Hola, Mollón.
2: L'Afterwork Radiofònic de Catalunya.
3: Vaig cap a treballar amb moltes ganes de ballar. T'ho prometo i t'ho dic, amb la música de l'Enric.

0: altra d'aquestes de l'Aitana que s'enganxa i que la cantem a ple pulmó.
1: Sí.
0: 6 de febrer. Vinga, re, uns 19 minuts que passen de les 6. Ja saps què toca avui, no? Sí, toca un bon aperitiu, un com cal. Ei, gaudir-lo amb els amics, amb la família, amb la parella, o amb algun personatge famós, eh? Per què no? Però això sí, sempre amb l'Espanyola. I és que sense l'Espanyola no hi ha aperitiu, ja ho saps. Per això avui regalem un megapack, un megalot d'olives l'Espanyola. On trobaràs les clàssiques farcides d'anxova, les de seitó, les píqueres amb jalapeños o les noves de Gildas. I avui simplement m'has d'explicar a través del WhatsApp amb quin personatge famós o famosa t'agradaria compartir aquest megaperitiu. Amb algun personatge històric, per exemple, no sé. Doncs va, participa, explica'm un àudio.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Exacte. I per cert, has de tastar el nou llançament de l'Espanyola, eh? Les farcides d'anxoves de l'Escala, home! Ja ho saps, sense l'Espanyola no hi ha aperitiu. Va, anem a repassar aquests famosos amb els que compartiríeu... compartiríeu aquest aperitiu. Mira, hola.
3: Hola.
0: Hola, hola.
3: Doncs jo, si ho em permeteu, faria un vermut amb l'Espanyola, però amb dos.
0: Com?
3: No amb una, amb dos.
0: Amb dos personatges.
3: Són els dos somriures que em tenen boigs de fa molts anys.
0: Ai, ai, ai.
3: Una és molt antiga.
0: Ai, ai,
3: ai. És la Mari Pau Huguet.
0: Com?
3: Però que de sempre m'havia encissat.
0: Ai, ai,
3: i l'altra és un impossible, també. La Mari Pau Huguet, perquè potser a Lleida me la podia trobar, però... Clar, l'altra és la Julia Roberts. Quin somriure, mare de Déu. Us imagineu un vermut estan elles dues amb mi? Mare meva. Doncs ja podeu portar-me un bon paquet de l'Espanyola.
0: Exacte.
3: Ho necessito.
0: Clar.
3: Que vagi molt bé. Adéu.
0: Adéu, adéu. No content amb una, amb dues. La Mari Pau i la Julia Roberts. Bueno, està bé, està bé. Aviam més, hola.
4: Hola, bona tarda, Enric. Des dels 38 graus de Terrassa. Soc en Toni. Què tal? Bueno, a veure, jo m'agradaria fer un bon aperitiu amb aquestes mega olives.
0: Amb qui?
4: Amb la Rosalia. Trobo que ha fet una obra d'art. I hi ha gent que no n'és conscient, però això és una obra d'art. I dono fe, com a músic.
0: Ah, ets músic?
4: I m'encantaria que m'expliqués d'on li ha sortit tot això.
0: Ara, ara.
4: Doncs això, vinga, guardeu-vos d'aquesta mega calor que fa.
0: Sí, sí.
4: Una abraçada a tots. Adéu.
0: Adéu, adéu, adéu, adéu. Doncs sí, una bona... Seria una bona proposta, amb Rosalia, mentre feu olivetes i patatetes, que expliqui com s'inspira per fer això,
5: Coge un trozo de mi.
0: Sí, coge un trozo d'oliva, Sí, sí. Aviam, va més, hola.
6: Ei, bona tarda, Enric. Sóc en Jacob, de l'Ins d'Amunt. Felicitats pel programa.
0: Gràcies, mil.
6: Jo, home, qui m'agradaria agafar aquest pack i prendre'm aquest pack d'olives seria amb en Gaudí.
0: Ostres!
6: Per mentre estem fent el vermut, veure què és el que pensa de com han acabat, bueno, com estan acabant la Sagrada Família i tot això.
0: Interessant, m'agrada. M'ha agradat, veus? Sí, interessant, interessant. Estaria bé, això. Aviam, va, més, és que avui...
7: Bones, Enric Font.
0: Hola.
7: Felicitats pel programa, nano.
0: Gràcies, mil.
7: A veure, jo aquest pack m'encantaria compartir-lo.
0: Aviam, sorprèn-me.
7: Ho passaria super, super bé.
0: Aviam.
7: Perquè és una boja, però que enamora.
0: Ui, ui, ui.
7: Amb la dona d'en Buenafuente, de Silvia Abril. Espectacular. Seria un show, seria espectacular.
0: Sí, sí, senyor, m'agrada.
7: Passaries de conya amb aquella dona. És que...
0: Serien riures.
7: Tot el que fa, ho borda. Sí, sí.
0: Fa molt bé.
7: Amb la Silvia Abril seria espectacular compartir aquest pack d'olives, l'Espanyola.
0: Sí.
7: I si em toca, el compartiré amb els companys de feina, perquè fa una setmana que vaig canviar de feina.
0: Oh, què dius?
7: I els trobo molt a faltar a tots.
0: Ai.
7: Doncs per això, feixes pel programa.
0: Gràcies.
7: Ets de puta mare. I un pa a tots els companys que m'escolten, si m'escolta algú.
0: D'Ibra,
7: amb petons. Vinga, va, maco.
0: Ai.
7: Vagi molt bé. Posa'm una cançó maca, va.
0: Val, per tu.
7: Jennifer.
0: Jennifer. Me l'apunto per aquí, Jennifer. Està bé. Home, Sílvia Abril, també seria un personatge interessant per compartir, doncs, unes olivetes i també uns diàlegs, no? Aviam més, hola.
1: Jo compartiria un aperitiu amb el Pepe Rubianes. M'hagués encantat conèixer-lo i estar una bona estona amb ell. Vinga, una abraçada, a reveure.
0: Adéu, adéu. Mira que ha fet coses, però jo m'he quedat amb el xotxó, xotxó. En fi, vinga, va, més.
8: Bona tarda, Enric Font. Hola, soc la Maribel des de Barcelona. Jo em prendria un aperitiu amb la Marilyn Monroe. Oh, perquè trobo que si hagués fet un aperitiu com Déu mana, les coses li haurien anat d'una altra manera. Vinga, un petó per tothom. Adéu.
0: Adéu. Potser sí, potser sí. Marilyn Monroe. És que també tindria... Jo crec que tindria moltes coses a explicar. Aviam, va. En una estoneta farem una altra tongada de personatges. Tu també pots participar, ja saps.
9: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: 608-7141. Va, que tenim un megalot d'Olives l'Espanyola, que pot ser per tu. Va, anem a més. Moment de Carly Rege... Com ho he dit, això? He fet un chiquito. Carly Rege Epsen amb el seu I Really Like You.

0: Tota música.
1: RAC 105. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
3: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
4: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjumbo.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900-903-743.
8: Verisure.
9: La teva música.
10: Ya tardas.
11: Henry Fow, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Cataluña.
12: Ay, ay, ay, ay.

0: una d'aquestes que ens dona molta gresca i bon rotllo, evidentment.
1: Espresso macchiato.
0: Tommy Cash amb aquest espresso macchiato, per favor. Bé, ja vam dir en el seu moment que el van trobar per la setmana de la moda de París vestit de... d'excrement. Sí, sí, és un tio peculiar. A part que anava amb un bolso ple d'orina, que dius... Cal. En fi, era fictici tot, evidentment, però... Portava perfum, o de toalet, no. En fi, sí. 608-7-7-4-1, de seguida més comentaris. Que passen 4 minuts de 2:15, moment perfecte per repassar com portem la batalla avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
3: Round 1, fight!
0: El tanto perquè per aquest roast musical avui toca cantar fins a quedar-te sense veu. Sí, perquè, clar, estem en plena temporada de festes majors, evidentment, i avui tornem a fer tongada a cançons així xules, de festa. Tots aquells dies que el poble no dorm, que la plaça s'omple de gent, que els grups de versions encadenen himne rere himne i que acabes abraçat algú que a vegades, que ni coneixes, que dius, per què? Ara, canteu allà a l'uníson aquestes cançons. Que clar, és arribar l'estiu i puja un grup a l'escenari i es converteixen en cançons imprescindibles. Doncs avui al tanto perquè enfrontem tres d'aquests himnes de plaça i tu decideixes, com sempre, a través del WhatsApp, quina és la millor d'elles. Va, anem-hi de cara, que tenim ja per aquí l'opció número 1.
4: Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit avui se'ns ha...
0: Ben bé que és un dels grans himnes dels concerts d'estiu. Quan sona, ja sinònim de saltar, o sigui, de saltar, cantar i celebrar. És el so dels Búhos Volcans. Opció número 1 que pots votar, si és la teva preferida, a través del WhatsApp, ja saps.
5: Ja tardes, envia una nota de veu.
0: O potser prefereixes l'opció número 2. Home! Una cançó que ja forma part del patrimoni musical català. A més, si són les 12 del migdia, com les 2 de la matinada, és igual. Sempre entra bé, sí o no?
6: Ai, mare!
0: Ui. Els Pets i el seu Bon Dia, un altre dels que no podia faltar. I va, anem amb l'última, opció número 3. És la més engrescada. No, bé, no ho sé. El clàssic internacional que ha conquerit les festes majors, quan arriba això al... Tothom canta alhora, És la versió de DJ Ozzy d'aquest Sweet Caroline ja mític. Tampoc podia faltar. Va, ara és el teu moment, ja saps. Has de votar la teva preferida.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-7-1-7-1-4-1. Ja tardes.
0: Quina és la cançó que fa més de festa major? Aviam.
7: Hola, Enric Font.
0: Hola.
7: Pues jo em quedo amb la cançó de Sweet Caroline. Pop, pop, pop. Oh. Oh.
0: Ai, mare. Ai, mare. Ja està de festa major, ja, Notes. Com més vots, hola. Ja hi som pel tros, hola.
8: Bona tarda, Enric.
0: Ei.
8: Doncs malgrat que Sweet Caroline m'agrada molt, he de dir que em quedo amb Volcans. Cançó mítica de les festes majors i quan dona un bon rotllo que no vegis.
0: Home.
8: Així que el meu vot va per Volcans.
0: Molt bé.
8: Patonassos.
0: Doncs vot per l'opció número 1, aquesta dels Búhos. Cançó mítica, també, Que les tres són tela, Ballant junts fins que acabem perdent la raó. Toma. Doncs va, tu també pots votar. Recorda que al final del programa, doncs, resoldrem aquest roast musical amb el veredicte i sabrem quina guanya, amb tots els vots allà. Bé, Vinga, encara hi ets a temps?
6: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. Va, que seguim. Moment de Nars Bartley. Anem a recuperar aquest crazy...

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes, amb l'Enric Font, a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes, amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
2: Sí, sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben vestit, va arreglat. Hey!
3: Oi, està tot fatal, eh?
4: Fatal com sempre.
5: De què te ries tu?
6: Ai, no ho sé.
3: Ah, no, això no, mai.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ja tardes.
3: Ai, calla.
4: Ja comença a fer-se clar.

0: dies.
1: M'encanta. El so dels Catarres, diumenge sense drama, evidentment. Però diumenge i ni cap dia, eh? Cap dia. Barre, que és tardíssim. Qüestió d'uns 13 minuts arribarem a les 7. Ràpid cap al WhatsApp, que tenim molts missatges, molts comentaris i moltes ganes de fer aperitius.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí? 608-71-71-41. Ja tardes.
1: Va, recorda que pots aconseguir aquest mega pack d'Olives l'Espanyola, simplement si m'expliques amb quin famós o personatge històric t'agradaria compartir aquest mega aperitiu, eh? Sí. Tanto perquè... coses que... Mira, hola!
3: Ep! Bona tarda, Enric.
1: Hello.
3: Doncs jo compartiria aquest vermutillo,
1: sí.
3: M'agradaria, amb el Jordi Basté. Perquè sempre l'escolto, l'he vist en diferents ocasions, però m'he estat amb ell i penso que ha de ser molt divertit i agradable passar una estona amb ell. Vinga, va. Bona tarda a tothom.
1: Mira, per aquí tenim a... Jordi, què dius?
4: Carai.
1: Carai. Què et sembla?
4: Està bé.
1: Està bé, sí. Però hi aniries o no?
4: No.
1: Ah, val, ok. O sigui, queda tot dit, no? Sí. Vinga, vale. Anem amb més, mira, hola.
5: Hola, Enric. Ei, bona tarda.
1: Hola.
5: Soc la Sílvia i et truco des de Poblenou.
1: Molt bé.
5: Mira,
1: digue'm.
5: Jo en qui faria un bon vermut és amb el David Bisbal. Ja sé que hi ha molta gent que no li agrada, però a mi, des de que va sortir d'OT, que em té... Vamos, enamorada. I a ma mare també, que aquest Nadal vam anar al Palau Sant Jordi a veure el concert de Nadal i va ser una passada. Però bueno, respecto opinions perquè sé que hi ha gent que no. Però a mi em xifla. Sí, faria un bon vermut amb el David Bisbal. Vinga, un petonàs per tots i que no tingueu gaire calor. Una abraçada.
1: Adéu! Amb el Bisbal, vinga. Faria boleries, vinga. Menjant olives, vinga. Bisbi, fes-me la patada voladora. Estaria bé, estaria bé. No sé si encara la fa la patada aquesta. Que semblava el de Street Fighter, una mica. Va, 6-3-8, 7-7-4-1 més.
6: Bona tarda, Enric. Soc el Carles des de Sant Climent de Llobregat. Està clar que si em toca aquest pack de l'Espanyola, jo me'l guardo per compartir amb l'Aitana qualsevol dia que vingui per aquí al poble. I si ella em deixa, ens farem unes fotos i tot. Vinga, bona tarda, felicitats pel programa.
1: Deu ser la veïna. Potser no, a dia d'avui, poder no li veieu massa el pèl, però... Però clar. Va, més... més aperitius per aquí, hola.
7: Hola, Enric Font. Soc l'Aniol.
1: Oi,
7: i soc l'Aniol Martí Balanyà.
1: Molt
7: i
1: bé.
7: I et volia dir que jo l'estrella famosa que compartiria amb les olives és Michael Jackson. Perquè Michael Jackson a mi m'agrada molt i li agrada al meu pare. I com que li agrada al meu pare, li vull fer aquest regal.
1: Estaria
7: gràcies,
1: molt bé.
7: Adéu.
1: Ai, que maco que és. Ai, que és maco. Doncs sí, seria una bona... un bon regal, almenys pel teu pare. Tot i que la cosa està complicada, realment. Però estaria bé, estaria bé. Oh, ai, li podríem fer moltes preguntes, també. Sí. 608-7-2-7-4-1, va, anem amb l'últim d'avui, no? Perquè, bé, d'avui no, d'aquesta tongada, aviam. Més aperitius, hola.
8: Hola, Enric Font.
1: Ui, hola.
8: Em dic Greta, tinc 12 anys.
1: Uh-huh.
8: I doncs jo et convidaria a tu, bàsicament.
1: A mi?
8: I com sé que no t'agraden les olives, perquè ho has dit pel programa, doncs jo et convidaria unes patates.
1: Ah, veus?
8: I ara vaig practicar un festival de dansa.
1: Ah, molt bé.
8: Que el faig demà i doncs l'anem a practicar amb les meves companyes de dansa. Molt I m'agradaria que fiquessis la cançó de There's Nothing Holding Me Back. Gràcies, cotonets,
1: adéu. Adéu. Doncs gràcies per pensar en mi i almenys per compartir patatetes. Clar, així et quedes tot el megapack d'olives per tu, veig que no som tontos, com aquell. En fi, dit i fet, anem amb Shawn Mendes, anem a recuperar aquesta There's Nothing Holding Me Back, una altra de les bones que sona aquest dijous aquí al Ja Tarda.

0: Rec 105 Barcelona.
1: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
2: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del temple romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
3: Vine a viure la diversió a Sapàcara. Al nostre local amb aire condicionat, gaudeix sempre de temps il·limitat amb la teva entrada. Més rialles, més joc, més moments en família, sense mirar el rellotge. Més informació a sapàcara.com.
4: La vida està cada cop més cara.
5: Els preus,
6: home,
5: no paren de pujar.
6: Un mango, 9 euros.
7: Robatori.
5: Inflació!
4: Necessites estalviar.
5: I a RAC 105 et volem regalar una idea. Cancela la teva subscripció a les plataformes de streaming musicals.
4: Si igualment et passes el dia escoltant-nos.
5: No pots canviar d'emissora.
8: No pots escoltar una altra cosa.
5: RAC 105.
4: La teva música.
0: RAC 105.
9: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
10: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
11: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
12: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
13: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
14: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
15: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuend.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
16: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
17: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
16: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
17: Truca al 900-903-743. Verisure.
18: A la tarda ningú es baralla a l'hora de triar l'emissora.
19: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
20: Ah, pues sí.
18: Amb Enric Font.
21: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
20: Ah, vale. Pues ya está.
22: Está muy bien.

0: El gran treball del Sutherland, com estan triomfant, eh? Amb aquesta, sí, sí. L'han encertat de ple, eh? Tu-tu-turu. A part és fàcil. Tu-tu-turu. Fàcil de cantar. I tu també, tu. Va, reuns, pràcticament 5 minuts que passen de les 7. Això és el ja tardes, per si no ho saps jo t'ho dic. Jo,
1: Oli, sí. Buenas tardes.
0: Ai, buenas tardes. Bon dijous, eh? Juernis. Bon juernis. En fi. Va, a aquestes zones, com sempre, anem amb la versió del dia. Sí. Aquesta secció on agafem temes mítics, escoltem totes les seves variants de diferents estils. Avui al tanto perquè, mira, tenim ganes d'una miqueta gresca. A part, que, mira, farem un petit tribut a un dels components dels AC/DC, perquè avui hagués fet anys, Bon Scott, i per això anem a recuperar una de les cançons o una de les peces musicals més icòniques de la banda australiana. Avui toca Banyes amunt, eh? Highway to Hell! Que és el que molts estaran pensant ara mateix si van al cotxe amb aquesta calor infernal que fa, eh? Sí, Highway to Hell. En fi, és rock pur, sense filtres ni excuses, eh? Aquests riff poderosos, veu esgarrada, actitud d'autopista directa a la festa més salvatge. Una cançó que no parla tant de l'infern com de viure lliure, saps? I sense normes, amb el volum al màxim, vamos. Ideal per aixecar l'ànim, per fer cara de malote i deixar-se portar pel ritme més mític de tots els temps. Va, agafa jaqueta de cuir. Bé, amb aquesta calor poder no. No cal que l'agafis. Però va, prepara't per fer una mica d'air guitar.

0: Són els Maroon 5. Sí, una mica fònic ja, eh? Adam Levine aquí. Ho està donant tot, tu, escolta. Toma, toma. També tenim versions televisives. Com aquesta de Natàlia, de OT. Té la versió així més rockera, no? O el tanto aquesta. Una versió fosca, a càrrec de Marilyn Manson. Mira, a televisió també trobem versions així... com aquesta de Jesús del Río, de la Voz Kids.
1: Sí.
0: Oh, a casa nostra també s'ha versionat, eh? És l'Estela, Eufòria. Però, evidentment, de versions n'hi ha de tota mena d'estils. Com, atenció, aquesta. Un cover ben elegant a càrrec de Carla Bruni.
1: Sí.
0: Què et sembla? Però també en tenim a ritme de jazz. Jazz d'aquest divertit. També en tenim així d'acústiques que enamoren. Living easy. Que mola. O el tanto aquesta que sembla bé. Està feta per un cor de...

I si vols aquelles tendres... Living easy, loving free. Com mola això, eh? Va, fins i tot n'hem trobat alguna d'aquelles que sembla que estiguis ballant en una cantina del Far West. Que mola? Sí. Amb el barret de cowboy. Vigila, vigila. Que no caigui el barret, eh? Que... Va, també en tenim a ritme... Tenim una d'aquestes de... que podria ser d'un ball de final de curs d'una pel·li americana dels 50.

0: Days.
1: També tenim barreges de rock amb música com cubana. Què et sembla? Mira, ole! Mira, podem canviar radicalment, amb un so així com, a, com d'aquells tendres que també ens agrada molt, amb, amb un rotllo més personal. Més sentimental, Aquelles que et poses quan estàs trist, Sí, per què? Vaya, en country, evidentment. Per anar amb el cavall... Està fent quilòmetres pel Far West. Imperioso. També tenim el ritme a ska. Toma. O heavy metal total, Metal total. Ai, para. Va, al tanto perquè, mira, m'agradaria destacar aquest mashup amb la base rockera del Highway to Hell, amb una de les melodies més mítiques del món de la música clàssica. Oh! Ai, m'encanta.
2: Ai, mare.
1: Ai, mare. Però va, anem-hi de cara, perquè en dance en tenim moltes, també, aquesta així mogudeta de Diane Solo. Una més ritme així, però ritme és com dels 90, una mica. Oita! Però al tanto, la versió del dia d'avui és aquesta barreja d'estils que ens porten Esteban i Alex Schneider.

0: envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
1: No.
2: T'hauria de caure la cara de vergonya.
1: I tant, però moltíssimo, Molt, però molt.
0: Ja tardes.
3: Recinca, no?
0: A RAC 105.
4: Ostres, que

0: Ja tardes a enviar la teva nota de veu.
1: Ei, bones, Enric!
2: Enric Font, el més guapo del món.
3: Font, Enric Font.
4: Hola.
3: 007, amb llicència per punxar.
1: Hòstia! Que ben acompanyat em sento amb el meu cotxe, que faig viatges llargs.
2: Enric Font, ets molt divertit, ens ho passem molt bé amb tu, animes a tothom.

0: Boys.
1: Julieta, Julieta. És la nova d'en Joan Dausà, Mamaduixa. Papi, posa-la al disc.
2: Ole! Sí.
1: Una de les cançons que pinta fort aquest estiu. Sí, sí. I sabeu que també pinta fort? Sí, no? O no?
3: Abans de...
1: Un bon aperitiu, un d'aquells com cal. Ei, gaudir-lo amb els amics, amb la família, amb la parella, amb un famós, però sempre amb l'espanyola, evidentment. I és que sense l'espanyola no hi ha aperitiu. I per això avui regalem un pack d'olives l'espanyola on trobareu les clàssiques farcides d'anxova, les de seitó, les de pícares amb jalapenyos o les noves de Gildas.
4: Ole!
1: Sí, sí, de tot, de tot. Mira.
4: Un moment, un moment, un moment.
1: Un moment, un moment.
4: Què? Si no hi ha l'espanyola, no hi ha aperitiu.
1: Evidentment! I avui estem demanant amb quin famós, famosa o personatge històric compartiries un bon aperitiu.
5: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
1: Va, participa i fes l'aperitiu com cal amb l'espanyola. I per cert, has de tastar aquest nou llançament. Les farcides anxoves de l'Escala, que això, bueno, oh, brutal. Ja ho saps, sense l'espanyola no hi ha aperitiu. Vinga. Anem-hi de cara perquè tenim molts missatges. Mira, hola! Ep.
6: Bona tarda.
1: Bona tarda.
6: Jo faria una festeta, un aperitiu amb el JK de Jamiroquai, amb el Jovanotis, i, bueno, unes olivetes, un vermutet i unes ballaruques.
1: Vinga.
6: I mira, passaríem així la tarda.
1: Sí, sí.
6: Un pato, felicitats pel programa.
1: Adéu. S'ho munta bé, eh? S'ho munta bé. Una bona festa. I l'espanyol allà, també, eh? Les olives que no faltin. Estaria bé, això. Mira més.
7: Bona tarda.
1: Hola.
7: Soc la Sònia des de Girona i jo compartiria un vermut amb en Travolta, que segurament un bailoteo ens podríem fer. Ell balla fantàstic. Adeu, gràcies.
1: Veig que més que un aperitiu volem muntar una festa tots, eh? Sí, sí. Per ballar, donar-ho tot, vinga. Déu-n'hi-do, eh? És que teniu tela. Mira més.
8: Hola, Enric.
1: Hola.
8: Com va la calor? Bueno, mira, a mi m'agradaria compartir aquest aperitiu, el que passa que ja no ho podré, però em sap molt, molt greu, amb el Schumacher.
1: Amb el Schumacher?
8: Soc una fan super seva i estic molt trista de que no sabem res d'ell i l'accident que va tenir. Però sí, m'hagués agradat molt compartir un vermutillo amb ell. Vinga, quant a la cançó, m'és igual, m'agraden totes.
1: Ah, mira.
8: Posa la que vulguis, que sigui animada.
1: Molt bé.
8: Vinga.
1: Ai, adéu.
8: I vull participar, clar.
1: Ah, clar.
8: Vinga,
1: clar.
8: Gràcies. Adéu.
1: Home, Schumacher, eh? També et podia explicar moltes coses. Moltes. Està bé, està bé. Com a bona manda la Fórmula 1, també... També ho... Hi participo aquí, veus? Va, més... comentaris, més missatges i més aperitius, eh? Amb qui t'agradaria compartir? Va, 608-71-741. Al tanto perquè aquí és que... Mira,
9: hola, Enric, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
9: Jo compartiria el vermut de l'Espanyola amb el Putin i el Trump.
1: Ai.
9: A veure si t'agraden amb els pinyols de les olives.
1: No.
9: I deixem anar pel cul a tot el món. Apa, passa bona tarda.
1: Va, aviam. Però que aquí tenim un problema, i és que les olives, l'Espanyola, que jo sàpiga, que no sóc amant, de les olives... Però que jo sàpiga, no porten pinyol. Vull dir que ho tindrien complicat en aquest sentit. A no ser que siguin, no tolerin el picant, li poses una d'aquestes de jalapeños. O... Llavors aquí sí que hi ha d'allò. En fi, 608-71-741. Ara no estaré també més comentaris, més missatges i més aperitius. Avui tenim mega premi, eh? Va, seguim amb més. Moment de Justin Bieber. Anem a recuperar una d'aquestes primeres, eh? La primera que va donar la volta al món és el seu Baby.

0: això només passa.
1: Ja tardes.
2: Hola, Enric Font, soc la Mar i avui et vinc a explicar un acudit.
3: Vinga,
2: que sempre m'agrades molt. Què li diu un lluç a un altre lluç quan està molt content?
3: Què?
2: Meravellús. Felicitats pel programa.
3: M'encanta com riu.
4: Com pots fer que un pa parli? Doncs mullant-lo, perquè així està hablando.
3: Terrible. Apocalíptic.
5: Hola, bona tarda, Enric. Ei. Mira, un acudit aquí per, la, per el programa.
6: Vinga, per la penya.
5: Dice, Paco, Paco, la lavadora pierde. Y dice, pues dile que lo importante es participar.
7: Oh! Enric.
3: Què, què?
7: Sabeu quin és el riu més modern que hi ha a Espanya?
3: Quin?
7: Bro.
3: Oh! Aquest m'ha agradat. Aquest, veus? Aquest xapó,
0: Ja tardes.
8: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
8: Amb l'Enric Font.

0: ràdio de la ràdio.
1: Cuidado, Ricón.
2: L'afterwork de l'Enric Font.
3: Perquè no puguis canviar d'emissora.
4: Matina Codina Best Moments.
5: Però està molt bé. Perquè fugeixes, no sé com es diu, és igual.
6: Fuges. Esperadíssim per tota la ciutadania. I com sempre que hi ha un esdeveniment d'aquest tipus i d'aquesta magnitud...
7: Mariano, cuéntale a los oyentes.
8: Escolta, una cosa, diu que el mal temps mala cara, no? Bona cara, perdona.
7: I també el polític George Bush, d'Estats Units. Amb...
8: George Bush.
6: Perquè van ser les 24 hores de dia.
8: Què?
6: Les pitjors de la meva vida.
9: 40 graus a l'estiu. Moment, eh? No.
6: Doncs aquest equip era el de l'Andrés Iniesta.
10: Ha dit Andrés.
8: Bueno, perquè en català és Andrés.
9: No. Estic més al dia que vosaltres.
10: Molt bé, Marimar.
9: No, Marimar no, Mar. Sin Marimar. O sea, sin Marimar.
8: Et dius...
11: Aquí i en la Xina popular...
4: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
3: RAC 105 marxa de vacances i ho fa amb la millor xifra d'audiència dels últims 9 anys. Segons l'últim estudi de mitjans, 229.000 persones escolten cada dia RAC 105. 111.000 oients decideixen despertar-se amb el Matina Codina i uns altres 85.000 fan el millor afterwork radiofònic amb el Ja Tardes. Pels de sempre, pels nous i pels que vindran. 229.000 gràcies.

0: Sí, tu, que t'he enganxat, cantant-la. Superestrella. Bona història de l'Aitana, que també ens motiva, evidentment. Va, 7 minuts que passen de 2:15. Aquí seguim repassant missatges, comentaris i també vots per la batalla de cançons d'avui.
1: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga, va. Poli, poli. Va, avui per fer aquest roast, aquesta batalla, mira, és que fa... Sí, sí, fa oloreta. Sí, oloreta... Oloreta de festa major! Que arriba aquell moment de l'any que els pobles, ciutats, s'omplen de concerts, de places plenes de gent, de samarretes xopes, de tamballar, i grups de versions que fan cantar tothom fins a la matinada, evidentment, home! I és que hi ha cançons que no poden faltar mai en una festa major. No importa l'edat que tinguis, eh? Quan sonen, tota la plaça canta a ple pulmó, evidentment. Per això, avui enfrontem tres autèntics himnes de festes majors. Avui especial Festa Major 2.0, eh? Perquè ja ho vam fer, crec. Però bé, en fi, tu tries, com sempre, a través del WhatsApp, quina és la millor. Així que agafa't fort, que repassem les tres opcions d'avui. Vinga, anem amb l'opció número... Què no va dir jo, ara? Number one. L'opció número 1, vinga, va.

altra d'aquelles cançons que ja és imprescindible en qualsevol concert d'estiu. Energia, festa i crits des de la primera nota. Ole! El gran treball dels Búhos amb aquest volcà. Això no pot faltar, eh? És la teva preferida? Explica'm el WhatsApp. Potser t'agrada més l'opció número 2. Oh! Un clàssic de casa nostra que uneix ja generacions. Quan sona és que és impossible no cantar-la. Els Pets i el seu mític Bon Dia. I Bon Dia. I anem amb l'última. Sí. La pots votar. I anem amb l'última opció número 3.

0: el moment més multitudinari de qualsevol revetlla. Un himne internacional que sempre acaba amb tothom cantant, això, eh? Pop, pop, pop. És la versió de DJ Ozzy d'aquest Sweet Caroline. Look at the night. Està xulo, eh? Va, ara et toca a tu, ja saps.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Aviam. Vots per aquí, vots per allà. Si és que, mira...
2: Hola, Enric.
0: Oi, hola.
2: Jo sóc l'Ot i la Mariona. I triem la cançó de Switch Carola. Oh, oh, oh. Adéu, molts petons.
0: Ai, igualment. Ai, que maco. Switch Carola. Switch, Switch. Ai, que bonic. Doncs vot per aquesta bogeria de DJ Ozzy. I la teva quina és? Doncs explica'm-ho, va.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. Va, recorda que al final del programa... Doncs resoldrem aquesta batalla amb el veredicte i sabrem quina guanya, així que... Bota, bota, la pelota. Bueno, una estoneta més. Ara per això, mira, ens ve de gust recuperar l'essència dels Coldplay. Amb aquesta ben xula, Adventure of a Lifetime. Una de les que ens carrega les piles aquest dijous aquí a tope, home.

0: ja tardes.
1: Un regal musical per acabar el dia.
0: 608-71-714.
2: Faci fred, faci calor. Escoltar Enric Font és lo millor.
3: Visca!

0: dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els Ja tardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
2: Viva Honduras!

0: És una de les més recents de Madonna, eh? Dance Stay.
1: Toma, toma. Si és que m'agrada, m'agrada. A tornar per la porta gran, eh?
0: Barre, un 10 minuts i arribarem a les 8. Anem ràpid cap al WhatsApp perquè tenim molts missatges, molts comentaris i moltes ganes també d'aconseguir aquestes olivetes de l'Espanyola. Tenim un megapack que pot ser per tu i simplement m'has d'explicar amb quin famós, famosa o personatge històric t'agradaria compartir un bon aperitiu.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
1: Tanto perquè aquí ja... Això ja no cola, eh? Mira.
3: Hola, Enric. Hola. Som l'Edgalina i Mar de Setmanat.
0: Oita.
3: I faríem un vermutillo, doncs, amb tu, perquè cada tarda escoltem la teva música i ens agrada molt. Pilotes!
0: Exacte, pilotes! Totalment d'acord. M'encanta. Bé, recordeu que són notes de veu, àudios, al WhatsApp...
1: Sí, no, que m'esteu trucant tota l'estona, eh?
0: Aviam, mira més, hola! Sí.
4: Bona tarda, Enric, hola, hola. I bona tarda a tothom. Soc el Pere, el sonat de Sant Feliu, que he estat en coma.
0: Com en coma?
4: No he estat en coma, he estat desaparegut molt temps.
0: Oh, sí,
4: ja torno a estar aquí.
0: Molt bé.
4: Jo compartiria l'aperitiu amb la Bonnie Tyler, pobreta, que avui ens ha deixat. M'encanta, m'encantava aquesta senyora.
0: Sí, senyor.
4: Però bueno, no pot ser, tots ens arriba el dia. I, evidentment, amb les olives jo hi ficaria unes gambes!
0: Oi,
4: gambes, gambes! Salut i peles!
0: Sí, salut, salut. És el malalt de les gambes. Ja no me'n recordava. El sonat, sí. Home, Bonnie Tyler, ja, recordem que demà, avui ja li hem fet un tribut, un homenatge, i demà farem, li dedicarem a la versió del dia a aquesta cançó, eh? Que en tenia més, eh? Evidentment. Però mira... Demà tribut amb la versió del dia. Va, més missatges, hola.
5: Hola, bona tarda. Ei. Som la Natàlia de Santa Maria de Palautordera. Ara fa dies que no us dic res.
0: Ai, mira una
5: Aviam, a mi m'agradaria molt compartir un aperitiu amb olives, sense olives, és igual. Aperitiu, sense aperitiu.
0: Amb qui?
5: És el de menys.
0: Amb qui?
5: Amb l'actor, amb Kevin Costner. Però, sí, sí, compartiria molt, molt de gust, eh? Vinga, que vagi molt bé.
0: Oita
5: merci.
0: La ella, oita. Kevin Costner, eh? Poca broma. Sí, sí. Ai, va més, hola.
6: Hola, bona tarda. Ei. Jo compartiria les olives, l'Espanyola, sí, amb la super Julia Roberts.
0: Oh.
6: I en cas d'una segona opció, si no fos mort, amb el super Michael Jackson.
0: Oh.
6: Doncs res, que passeu molt bona tarda i si podeu, poseu alguna cançó d'en Bruno Mars.
0: Val.
6: Una abraçada.
0: Ai, merci. Doncs bé, bé, bones opcions, bones opcions. M'agraden, falta la teva, ja saps. 608-7-7-4-1, va, en una estoneta en repassarem més. I dit i fet, arriba per aquí Bruno Mars, això sí, amb l'essència, que ens portava ja fa uns anyets al costat de B.O.B. Anem a recuperar aquest Nothing on You.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
2: Per cert, que ja han començat les rebaixes.
3: Raül, si us plau, jo no compro res de rebaixes.
2: És que el sofà que t'agradava tant ara està a meitat de preu.
3: Ah, sí?
2: Sí, però com que tu no compres a les rebaixes.
3: Jo no, però em bataven sí. Va, bet.
4: Rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 50% de descompte. Galeries del Tresillo.
5: Càtering per a vents d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.

0: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
2: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca

0: així. Una pela bona.
1: Mira que en coneixem, de perles a la vida. Sí, sí. Bona referència de Rosalia, una altra d'aquestes que ens anima, que ens enamora i que ens ha marcat. I una d'aquestes cançons que trobem en el seu últim àlbum, Lux, amb aquest tour que està fent. Que Déu-n'hi-do, ho està petant. Escolta'm.
2: Ai, Déu meu.
1: Déu meu, Déu meu.
0: Va, re, 4 minuts que passen de les 8. Així hem encetat l'última horeta juntets aquí al Getardes.
1: Mira, que tenim missatges que... Ai, ai.
3: Ei, sóc el Pere el Sonat, home, que puc explicar un acudit. Sí, sí, gràcies.
1: Ah, vinga.
3: Diu, mira, ahir vam enterrar a la sogra.
1: Com?
3: I, ostres, i quan va morir, diu, no sé, diu, suposo que aquest dematí ja hauria d'estar mort.
1: Oh, oh, oh. Horrible. Ai, mare, això és gratuït, eh? Aquí m'envien acudit. Va, recorda que també tenim vots per la batalla de cançons.
4: El roast musical del Ja Tardes.
1: Sí, un roast musical avui dedicat una miqueta a les festes majors, aquestes coses, sí. Amb cançons que no poden faltar, tant en els grups de versions com a, no sé, a les festes d'així de barraques i aquestes coses. Mira, tenim vots ja, com aquest. Mira, hola.
5: Hola, Enric Font.
1: Oi, hola.
5: Soc la Emma. Hello. I trio la primera, sí, de Búhos de Volcans. Adéu.
1: Ai, adéu.
6: I deixin ser qui som.
1: Oita.
6: Com si a la nit avui se'ns ha...
1: Un dels grans himnes dels concerts d'estiu, que quan sona és sinònim de saltar, cantar i celebrar el que faci falta. Els volcans de Búhos.
6: Ballant junts fins que acaben per la tomalla.
1: Va, Foli. Això és l'opció número 1. Recorda que la número 2 és una de les mítiques també de casa nostra. Patrimoni musical català. Tant si són les 12 del migdia com les 2 de la matinada, això sempre entra bé, aquesta. Els Pets, amb el seu Bon Dia, Bob. Que tenim més vots, no? Sí. Mira, mira, hola.
7: Hola, bona calor a tothom.
1: Oh, bona calor.
7: Mira.
1: Què, què? Digue'm.
7: Totes tres són bones, de festa major, però... Sí. La de Sweet Caroline, si estàs apalancat amb el cubat a la barra,
1: sí.
7: I sense això, és que saltes a la pista encara que no vulguis.
1: Oh, i tant que sí.

0: ara per això, mira, arriben a Corona, és que aquesta també té la... Podríem dir que és una de les mítiques de, precisament, el ritme de la nit. Que, per cert, l'Héctor Huguet està de vacances, però el programa no descansa. No, no. I que demà, nova edició, a partir de les 9, aquí. Ritme de la nit. Oh, yeah.
1: Ja tardes.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
3: Si a una festa vols triomfar, porta l'Enric Font i tothom ballarà.

0: engresca aquest dijous, anava a dir ja divendres, tu. Que ja tinc... Tinc el cap ja el cap de setmana. No sé per què. Va, el que també tinc són ganes de repartir coses xules, sí.
1: Abans de... El primer de tot...
0: Sí, sí, perquè ja saps que arriba el bon temps i volem fer un bon aperitiu com cal i gaudir-lo amb amics, família, parella... O algun personatge famós, per què no? I sempre amb l'Espanyola, perquè sense l'Espanyola no hi ha aperitiu, ja saps? Per això avui regalem un pack d'olives a l'Espanyola on trobareu les clàssiques farcides d'anxova, les de seitó, les pícares amb jalapeños o les noves de Gildas. I simplement m'has d'explicar a través del WhatsApp amb quin personatge famós o famosa o algun personatge històric t'agradaria compartir aquestes olivetes. Doncs vinga, va, explica-m'ho.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Exacte, va, participa i fes un aperitiu com cal amb l'Espanyola. I per cert, has de tastar el nou llançament, les farcides d'anxoves de l'Escala. Oh! Ja ho saps, sense l'Espanyola no hi ha aperitiu, així que participa. Anem a aquests famosos amb els que faria un bon aperitiu. Hola.
3: Primer de tot, felicitats pel programa.
0: Ai,
3: que són molt cracs.
0: Ai, sí,
3: jo crec que m'aniria a fer un vermut o un aperitiu amb la Pink.
0: Ojo.
3: Perquè és una tia que crec que està molt ben amoblada, que crec que ens faria riure i que explicaria coses molt interessants.
0: Oh.
3: Ja està. Estava pensant en alguna figura política xula, però... Ella no és política, però crec que pot tenir una conversa interessant.
0: Té bons ideals.
3: A veure si em toca.
0: Molt bé. En Pink, m'agrada. Veus? Una resposta diferent, eh? Està guai. Aviam, va més, hola.
4: Enric Font, la Renida Ceba. Oh. Jo sempre he dit que m'agradaria fer un vermut, un sopar, o el que surgi, amb en Carles Puyol, del Barça.
0: Sí. Mira.
4: Sens dubte.
0: Molt
4: bé. Puyol.
0: Ai, te'l deu crash, o perquè t'agrada, perquè la seva història, la seva trajectòria, bé, no sé. Tiburón Pujol, no?, li deien. En fi, més, hola.
5: Bona tarda, Enric.
0: Hola, bona tarda.
5: Mira, jo compartiria un vermutet amb molts famosos.
0: Epa.
5: Però amb qui realment sí que m'agradaria molt compartir-lo és amb tota la meva família, que és el que sempre tinc al costat.
0: Ai.
5: Felicitats pel programa. Ai, i espero que em toquin les olives.
0: Ale! Molt bé, veus? Evidentment, la família s'ha de compartir tot. Aviam, va, anem amb més, perquè... No parar. Mira, hola!
6: Bona tarda, Enric.
0: Home!
6: Jordi Culé, de Gavà.
0: Grande!
6: Doncs jo compartiria un aperitiu amb el Julio Iglesias.
0: Ostres!
6: Perquè, bueno, entre les seves històries i les meves històries tindríem temps per... tindríem tema de parlar. A més, és un cantant que admiro molt i m'agraden molt les seves cançons i llavors tindríem molt temes a parlar.
0: Sí.
6: Salutacions des de Gavà. Una abraçada ben gran.
0: Molt bé. Tot i que si li, segons quin tema li treguis, poder no en vol parlar, eh? Jo també... Però sí, Julito, eh? Julito. Me va. Sí que li anava, sí. 608-71-71-41, va, tu també pots explicar-me... Pots explicar-me amb els famosos que faries un bon aperitiu, saps què vull dir? Vinga. Bueno, nosaltres continuem amb el so dels The Black Eyed Peas, Meatles.

0: Això només passa.
1: Hola, Enric, sóc la Núria des de Riells del FAI.
2: Hello.
1: Diu, què hacen un tenedor i un cuchillo en el hospital?
2: Ai.
1: Diu, perquè la cuchara s'opera.
2: Oh! Ai, m'encanta. Mira més.
3: Per aquella que es parro, quiere 500 quilos de harina.
2: Oh, per què?
4: Com es diu el capità general de l'aviació de l'exèrcit rus?
2: Sorprèn-me.
4: Sikaus Pov.
5: Doctor, doctor, ¿puedo bañarme con diarrea? Hombre, si tiene mucha...
2: Oh, no! Aquest és una mica, pastigoset.
0: Sí. Ja tardes.
6: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
6: Amb l'Enric Font.

0: sencera.
1: Diuen que per ser originals cal tornar als orígens.
2: I a RAC 105 cada tarda tornem a l'essència de la ràdio.
3: Ja tardes.
4: Ja tardes.
3: Ja tardes.
2: 4 hores de ràdio musical en directe
1: on vosaltres sou els protagonistes.
5: Hello, hello, Enric Font.
6: Bona tarda, Riquito.
7: Ja sé nadar.
8: El divertimento, em sube el divertimento.
2: L'Enric Font és el conductor del programa més proper a l'audiència de tota la ràdio.
1: Connecta't amb

0: Aitana, de fet, una de les més recents, eh? Connexió psíquica. Sí que fa connexió amb nosaltres, perquè s'enganxa que no vegis aquesta història. Va, anem-hi, perquè ara ja... tenim moment de nervis. Quan passen ja 2 minuts a 2 quarts, moment de resoldre la batalla de cançons. Oh!
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Vinga, moment de baixar una miqueta el volum. Només per fer recompte d'aquest arròs musical, aquest veredicte. Avui, doncs, hem viatjat de festa major en festa major buscant aquella cançó que no pot faltar mai quan puja un grup de versions a l'escenari o quan hi ha barraques o... ja m'entens, oi? 3 himnes, 3 estils i una plaça plena votant a l'uníson. Va, anem a repassar perquè, clar, per una banda teníem els Búhos. Ens han fet esclatar des del primer minut. Amb aquest Volcans. Molta gent que clar... una d'aquestes cançons que sonen en directe, bueno... converteix qualsevol plaça en una festa, però festa d'aquelles...
3: Festa.
0: Festa tope, eh? Mira. Home! És pell de gallina. Tu per una banda, perquè per l'altra... Els Pets amb el seu Bon Dia, un altre que ha sumat. Un clàssic imprescindible que uneix generacions i continua, doncs, sent una de les cançons més estimades de la música de casa nostra. I per últim, una de festival. Déu-n'hi-do, toma! És la versió de DJ Ozzy d'aquest clàssicot, Sweet Caroline. És impossible no votar amb això de fons. Però clar, d'aquestes tres, només una pot guanyar. I ara sí, va, després de comptar els vots, després de sentir tota una plaça cantant alhora i després d'una batalla molt emocionant... la guanyadora d'avui i la que es corona com la reina de les festes majors... és... Oh! Ha hagut un tall aquí, però... la proposta dels Búhos amb Volcans. Aquesta sí que incendia.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: de tancar i et ve de gust escoltar una cançó?
1: Sí! Al Ja Tardes et posem tot el que ens demanis.
0: Cada dia de 5 a 9
1: a Rec 105
0: amb l'Enric Font.
2: Els teus desitjos són ordres.

0: és que em fa il·lusió, sempre. Home, es comprarà cap a casa de tant en tant, això està bé. L'aposta per aquest estiu 2026 a càrrec d'un servidor, l'Enric Font, amb l'essència dels acords i aquest Breathless. Que, per cert, demà surt la versió més potent, més pistera, més festival. Més de festa major, veus? Demà les plataformes. En fi, va, que tenim més missatges, més comentaris, més de tot i més ganes de compartir una bona aperitiva amb un famós.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Aviam, recorda que tenim en joc aquest megapack d'Olives l'Espanyola. Hola!
2: Enric i companyia, doncs pues mira, a mi els famosos, doncs pues m'agrada, si els veig al cine o allà on sigui. Sí. Jo la persona, la meva família és primer que tot.
0: Exacte.
2: Però la persona que m'agrada anar a sopar, que m'agrada anar a dinar i que m'agrada estar sempre és el Julià.
0: Oi, el Julià!
2: Per mi el Julià és lo tot.
0: Oh.
2: Vale? Em mereixo les Olives, l'Espanyola, que no hi ha ninguna com l'Espanyola, vale? Un visitó, que us he molt.
0: Ai, el Julià! El que et deu un bon aperitiu o un bon sopar, millor dit, és en Julià, eh?
2: Ai.
0: Per dir que aquestes coses tan boniques per la ràdio, eh? Ai. Ai, el Julià. En fi, és 608-7-7-4-1. Va, busquem famosos, eh? Sí, famosos, famoses o personatges històrics, també, per què no? Si és que, hola!
3: Hola, Enric Font. Ai, hola. Bona tarda. Hello. Soc la Mercè de Bona Vegas.
0: Va. Molt bé!
3: Escolta, que acabo de sentir això de preparar un vermut i amb algú i menjar aquestes olives de l'Espanyola i m'encantaria fer-ho. Primer he pensat en un personatge ja antic, però després he pensat no, millor algun viu, que millor fins i tot acabo fent-ho.
0: Oh.
3: I he sentit a una persona que ha dit amb dos i jo també he pensat, doncs jo vull, mira,
0: venga,
3: m'agradaria fer-ho amb el Joan Dausà i el Ramon Pellicer. I doncs això. Si me poses una cançoneta a les Catarres, m'agradarà, perquè actuen aquest any aquí a la Festa Major de Vegas estic sentint i escoltant totes les seves cancions últimament per aprendre-me-les i poder-les cantar amb ells.
0: Molt bé.
3: Bona tarda i felicitat pel programa.
0: Toma! Ah, que ho diràs de les cancions de les Catarres. Això està molt guai. Ara, és curiós, eh? Quina mescla. Joan Dausà i Ramon Pellicer, eh? Això és curiós. Seria un bon aperitiu. Si més no, diferent. Però bé, està bé. Doncs va, dit i fet, arriben les Catarres, va! Al costat dels Figaflaues, de fet, amb una de les cançons que m'havíeu demanat avui, encara no l'havia posat. Sóc un sapastre. Anem a recuperar el seu Jennifer.
4: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
2: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
3: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el ric. Aquest estiu ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
4: Ei, tu! Si tu estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
5: Ja sabem que la música de Rec 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
6: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
7: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
5: Menys Shazam i més Rec 105.
0: Rec 105.
8: La teva música.
5: Això només passa al Ja Tardes.
9: Enri! Enric Font, com estàs? Guapíssim. Som el Marc i el Guillem, ara estem tornant cap a casa i com sempre escoltant la millor música de Rec 105.
10: No li diguis a Clapés això, que es pensa que l'escoltem amb ell.
9: Oh! Escolta, que esteu regalant avui una fregidora d'aire, sí. I jo estava pensant, ai, si és Rec 105 i hi ha una fregidora d'aire, la podem titular o la podem anomenar una Nil Molinex?
10: Per un xis. La mare que ens està demanant una anècdota amb tema de tatuatges, no? Jo tenia un col·lega que es deia Kevin, que es va tatuar el dit de manera flagrant el nom de la seva ex. Es deia Noemí. Sí. El tio no se'l va esborrar i quan ho van deixar van a l'estudi de tatuatge i se'l va corregir. I es va posar en gran. Ja no és mi nòvia. Dic, clar que sí, Kevin. Puto amo.
9: Adéu, Andri!
11: Adéu, adéu. Vaja, quin parell. Marc Bala, Guillem Estadella.
12: Ai, mare meva.
11: Que, per cert, Guillem, aquesta te l'acabes d'inventar, que jo... Això jo ho sé, perquè... Tu no coneixes a cap Kevin.
0: Ja tardes.
8: De dilluns a divendres, de 5 a 9...
0: A RAC 105.
8: Amb l'Enric Font.

0: sóc jo, no t'espantis.
1: Està com una cabra.
0: Sí, una miqueta, una miqueta. El set dels Amics de les Arts amb aquesta Segurament t'estimo. Una de les més recents que ens porten aquí a RAC 105. Enxanya. I que fem servir pràcticament per tocar el doja, home. Ja va sent hora, eh? Sí, ja marxem. Sí, adéu, ja, adéu. Quin dijous, tu, mare meva.
1: Ai, Déu meu.
0: Ai, Déu meu. Sí, sort que ens refresquem. Perquè si no, tela, eh? Va, recorda que... Bé, avui estàvem sortejant aquest megapack, aquest megalot d'Olives l'Espanyola. Trobaràs de tot, eh? Les clàssiques farcides d'anxova, les marines farcides de xaitó, les pícares amb jalapenyos i també les suaves. Baixa amb sal. O les noves Hilda. Moltes coses més, eh? Doncs al tanto perquè... El guanyador, en aquest cas, la guanyadora d'avui és... La Rosa! Enhorabona! Faràs un bon aperitiu, eh? Sí. En famós o no, és igual, eh? Però el bon aperitiu el faràs segur. Eh, sí o no?
2: Oh, i tant.
0: Oh, i tant, oh, i tant. Va, demà més. Demà hi tornem. Demà divendres. Demà és perill. Demà...
1: Sinvergüences.
0: Sí, a tope. Va, i marxarem amb el so de People, Neyo, Nayer i Afrojack, aquests quatre que van crear aquest Give Me Everything. Ara sí, va.
3: Adéu, Enric Font.
0: Adéu, que vagi bé, eh?
1: Que vagi molt bé. Adéu.
0: Ja dic jo, cada cop estem fatal, eh? Estem pitjor. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: aquest estiu?
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig de Miria de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: el 12 de juny del 1946.
0: I el número de la sort, el...
2: 4.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so.
1: RAC 105.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.